0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet,
1: Flaquín. He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minuts.
1: 5 minutets.
0: El Flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui al Que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, Flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más, son... Siempre, siempre, siempre, y señalarle a él y... Sí, sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al Que t'hi jugues. Com estàs, boludo?
3: Com estàs?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, no, sí, sí. És un formalisme, ja, pràcticament.
1: Sí, directament,
3: eh? Sí, sí, no vale, passa vale. Nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quién me lo diga, claro.
1: Claro.
0: ¿No? Tú apelas al sentimiento, a la
3: para,
0: coyuntura,
3: al
0: momento
3: para,
0: vital,
3: para,
0: no,
3: para
0: de Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo que, bueno, que le iba... era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: És del diari As, no, Flaqui, la frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As, no recordo ara mateix de qui és la frase, s'han xerrat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona.
3: I
0: Messi? El dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No sé tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem el Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són, un és el Lumartín.
4: Lumartín
0: i Juan Irigoyen.
3: Me estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda perdint avui? Saps amb qui queda perdint avui?
4: Amb Lumartín. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
0: Ah, mira. O sigui, esmorza amb tu i dina amb mi.
4: Bueno, que
0: aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però
0: abans l'havia de perdre, ara de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo, perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... que em fan veure que jo estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí, sí, sí. Bueno, amb el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, i Segurola és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marge que ha tingut molts grans redactors.
0: Estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, ell Messi.
0: Més aviat... Ah, vale. Estava pensant en Lu Messi, seria Maradona.
3: No. Ell bueno, Messi.
5: Pues una no seria la Minya Val.
0: És una... Porta Lu Martín!
5: No seria la Minya Val.
0: No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Morsi, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles. I crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benin, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones. Gol de Messi de penal i dues assistències. 3-0 ha guanyat Argentina a Benin. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
3: Sí, Frenkie.
2: Sí, això jo. És igual. No passa nada, ja hablaremos después.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro està en agús al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... Evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid Alexander-Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro.
1: Seria un bon guinyo al Barça.
0: T'agradaria, Pedro Porro, al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb la Minya Mar a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric Garcia, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental el remate de Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¿Quién sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti? Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que lo aclama.
0: Gol de penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça i també a Messi amb la selecció argentina. El millor moment, òbviament, és aquest, el 2022.
2: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86 y a lomos del bendito pie izquierdo del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebra el Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordava és que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
3: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't,
4: Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello del Madrid va guanyar una...
3: Tens raó.
4: Lliga i vaig dir que si el Madrid jugant com jugaves, jo menjava un plat de bledes.
3: És un dels grans hits de la meva carrera. Aconseguir que Ramon Besa, es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes...
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar
3: a l'època, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
4: bueno,
0: guanyar
4: Madrid,
0: la Liga,
4: Sí, em sembla que era el Madrid sí, que va molt malament sí. I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de triar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
3: Sí.
5: Perquè s'havia netejat abans. Sí, sí,
3: sí, sí. Massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
6: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
7: Y en esas noches

0: vas, però ja anava.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: És, com que decís ara, esa palabra, aura, és. Jo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie, y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, el propi Messi i també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humilde, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que le haya disfrutado y bueno, lo mostraría mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? Acabas de emocionar, Irigoyen,
7: no? Hay un corazoncito a latido, palpitado.
1: No, es que ustedes
7: sacan las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, hace así un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi. Dani.
6: Es buenísimo. Verdú, con Maribel.
7: Dani,
1: no, Maribel no.
7: Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos a la persona que más quiere es a Messi.
7: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada, Dani, jodete, o sea, donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, de una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ahora, era una gestión complicada, ¿eh? Per la época, también per la dimensión de Messi, la situación del Barça, era complicado.
7: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
6: Parece culpa del señor Partey.
7: Simplemente, el momento que se va a las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. ¿Es eso?
1: Sí, sí. Los plus son diferentes. Sí, sí.
8: Es curioso porque yo cuando comparaba dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: Era quan li deien pecho frío a Argentina.
8: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li falta la del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine, crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamine. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i ha estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor mundial el 2026 sí. que el 2022, sí, sí. menys el partit de la final, i per tant està en plenitud i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
9: Hòstia, aquesta no l'he vist bé.
8: No hi ha hagut ningú.
9: Comparar Messi amb Ferran Adrià.
8: Bueno, en el sentit de deconstruir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
9: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
8: Sí, però ara estem parlant ja...
9: És a dir, de l'etapa final.
8: És a dir, el
9: que
8: fet és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga futbol a través dels fotogrames de cada jugada de Messi, veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia al camp i a les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
9: Va marcar un gol amb la mà, això sí, com Maradona.
8: Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbitre o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
9: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han de agrair-li a Messi, els àrbitres.
10: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista y os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima sí. nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
11: más nobles, ¿no?
10: Sí. Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, sí. que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, bueno, que se tire, totalmente. Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
9: Aquí está Iturralde González, a Manu Carreño, al híbrid que vam acabar fent ahir, al tram final del larguero, juntant-lo amb Carrusel.
8: Agafa ara... després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
9: L'ha protegit la tele, a Messi.
8: Tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar de Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
9: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol.
8: La història.
9: Hauria de ser professor d'història, Messi. perquè gràcies a ell l'hem conegut. Molts.
8: I després,
9: oients l'hauran conegut.
8: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? La història del Barça. Tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig. Em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
9: M'ho dius en sèrio, que sí, veus els gols de Maradona amb música de Gardel?
8: Sí,
9: encara ara?
8: Encara ara, clar que sí.
9: Amb una copeta, amb una copeta de vi?
8: No, de whisky.
7: Esta no la veia venir,
9: eh? M'estàs dient en sèrio o no?
11: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
7: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de uno de...
8: De Samitier.
9: Et sembla una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
7: I tant.
9: Perquè avui, a la nit, imitaré, faré el mateix.
8: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té, els que ens agrada molt el futbol, el moment, el Flaqui, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, i ja està.
9: Que guai. I el Ramon Mesa ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia... Tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
7: No, però esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que cuando habla alguien que sabe que quedarse callado.
12: Y tant, ya voy a aprendre.
7: No, sí. Y aparte con cosas que tiene que lo de Maradona, sí, lo hemos hablado, esto que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta. Que Diego.
9: Bueno, y él representaba algo más que un jugador, no Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
7: Sí, Diego está en ese punto con Alí, con...
8: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
9: Ramon, avui ens estàs elevant a...
8: No,
7: és a dir... Podem romantitzar la derrota un poc.
12: La derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
8: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista. Sí. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara, el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però posaré un cas de que tu pots ser que aquell adjectiu del
9: Buffon
8: en el moment que et surt el Buffon, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria. La victòria et surt un altre adjectiu. Mm. Aleshores, la competència...
9: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
8: Just. Sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè en el fons et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que mejor, no té la victòria.
7: Tu mejor frase, o una de tus mejores frases, la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
12: Está en el Museo del
7: No
12: Fútbol,
7: te quiero contradecir, o sea, pero... No,
9: oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si tornen a treure els com les fulles.
8: I el 29 és el dia de la fundació del club, que és ja no les eleccions generals.
12: 29 de novembre, sí senyor.
9: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 606-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 606-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
13: El quiosc del Marcos.
9: Hola, Marcos.
12: Hola, Marcos.
14: Hola, Sique. Hola, Flaqui. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción, mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible, Messi, le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la historia d'este deport.
9: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
12: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des de que va marxar de la concentració.
9: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
12: Era llarg, no eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava enfadat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver-hi una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu: cometí un error. Això ho havia de dir Jorge Jesús, eh?
9: Sí, per sí, sí, Cristiano Ronaldo, eh? I Cristiano sí, sí, reconeix que ell va validar,
12: sí, sí,
9: que
12: ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient: cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
9: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
15: El plebe que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
9: aqui,
15: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
9: Nenhum. Há jogador que esteja contente.
15: Quanto mais o Cris, tem estatuto. Quanto mais fosse o Pelé, quanto mais fosse o Maradona.
9: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient on podria passar a mi.
12: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient: tots sí, som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
16: O passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
9: És reinterpretat.
16: Bàsicament. Sí, sí, sí.
12: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano, que veurem com acaba aquesta
9: Bruno història. Alemany, què tal, com estàs?
17: Hola, sí que bon dia.
9: Tremendo, el contrast.
17: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies que des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League, per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns, i ho fa coincidir no només en dimarts, sinó la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
9: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
17: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo proves, però tampoc dudes. És a dir, no, crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
9: Lo de la comparació és tremendo,
18: Però és que encara l'il·lumina més.
7: Però clar, és que me parece com l'estratègia...
9: Bueno, però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
18: Sí, però vull quedar tan mal... Se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar.
9: Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen de uno.
7: Uf, no sé yo, ¿eh? Sí. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
17: No, de ti no lo dudaba, ¿no? Ninguna falta.
8: Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. Sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força. Mentre que el futbol, a partir del passi, és comunicació. I la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent. I aleshores això no té mai final. Simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
9: Missatges al 606-32-72-11, per exemple, el que ens envia el Júnior sobre Messi.
19: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara, ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
9: L'Albert, 606-32-72-11.
20: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
9: Mira,
20: això ho va dir Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
9: No,
20: jo penso igual.
9: Devia ser després d'un 5-0 del Barça de Madrid.
18: Muchas gracias.
9: Una cosa així, una Champions.
18: Té una mafalda i luego xaboixo. Que rico, que rico. Que bien.
9: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi, es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
7: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo planean, cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando. Va comprando un club por categoría, ¿no?
21: Jo no sé si hi ha la possibilitat o no, però jo crec que sí que hi ha la necessitat. Jo crec que els culers necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi, Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre. Ni la historia de l'altre sense la història.
7: Però bueno, ¿crees que el culé socio ya de, o el culé, sí, pero el socio de, sí, es, cuando sí, Messi da esa imagen, sí, viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el camp
21: de madrugada, sí.
7: De madrugada.
21: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament potser d'alguns socis del Barça aficionats cap a Messi perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
8: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis o el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Va ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
9: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
8: Vull dir que, per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons, aquella foto del Montfort a la banyera.
9: Ja m'estic imaginant
8: de una taula. No, estic dient,
9: tu tens Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de relator, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
8: Simplement et dic com buscar escenaris o moments de que
9: algú faci... I el que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart,
8: per exemple.
18: Però vull dir, no està... Per exemple, claro, i mientras él lo baña, yo los frío.
7: Los baños en aceite.
18: Los baño en aceite, claro.
8: Però el respecte que es tenen Messi i Lamine pot ser un factor de catarsis. Pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
9: No, escolta'm, no. Està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
8: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava perquè la porta estava disposada...
9: Doncs vols que et digui una maldat?
8: No es va fer.
9: Digues. Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és la única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
8: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també de, amb totes les etapes que ha anat superant a la seva història, també de ser capaç a la línia del missatge del Flaqui de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. No, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que la porta no sigui president del Barça, sinó que justament a la porta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
7: Però vos creus que Messi quiere una reconciliació? No, però una reconciliació simplemente deportiva. No va a querer volver al club, perquè ahí es hay que ver como club en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para

0: Hem d'abrir negocio de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Què t'hi jugues?
1: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca. Flac,
4: sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de les Nations League a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
3: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA, després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós, i doble victòria catalana a Europa.
4: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israelià a la Champions, i el Fiat Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
3: Avui torn per al Manresa.
4: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
3: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
4: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
3: El Què t'hi jugues s'escolta i també es veu.
1: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
1: @ Què t'hi jugues.
3: I la mala... S'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat
6: calma,
3: la broma,
6: no?
3: Sí. Del Flac i amb el teu cognom.
4: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
3: Núria Vilacalma.
6: Sempre em canvia el cognom, el Flac.
3: Sí. Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes,
6: sí,
3: socials.
6: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida, y acaba dient gracias fútbol por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
7: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
8: Pedrito, con ese dorsal 33.
7: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça.
6: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
3: Àlex del Mas, com estàs?
9: Bon dia, molt bé.
3: Quina carrera que ha tingut Pedro. I que útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
4: Figura clau del millor Barça a la història.
3: Sí, sí.
9: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que els Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
4: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
3: A les 6.
4: A les 6.
9: Sí, sí.
3: Obrim la classe de l'Àlex del Mas, la del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
4: Sí, però vaja...
3: I ja ens apropem al cap de setmana.
4: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
3: Molt ben vist, Flac.
1: Del Masterclass.
3: I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
4: Sí, senyor.
3: Entenia que les classes se suspenguessin.
4: Sí, a vegades passa.
3: Però val la pena fer-la perquè és interessant, escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de Ser Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
10: El Barça són molt bons, llavors, i també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després quan la tens no la vols ni veure, t'arriba, estàs tan cansat que no la vols ni veure.
3: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
11: Evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
3: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
12: Què dius? Menos P's?
4: Menos P's.
3: Quina és la P que ha caigut?
4: Sí.
12: Perro potencialmente o peligroso? Quina ha caigut?
9: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les 3 P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició el Barça ja no la té

0: tan rigorosa, és a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamin, amb Rodri i companyia, però en canvi ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, sí que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit i l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
1: O sigui, 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada. 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
0: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, Com us deia, encara hi ha els Lamin, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat, però fixa't sí que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
1: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex Delmas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
0: Sí, no el deixa respirar, encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
1: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
0: Sí, sí.
1: La diferència és molt bèstia.
0: Sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilota de llarga.
1: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions, això què vol dir?
0: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar la jugada.
1: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
2: Sí, la sensació és que em fa més, no? No la discuteixo, la dada.
1: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més, mitjana, també, sí,
3: perquè
1: jo crec que no serà
3: tant. Et poses per davant al minut 1, i per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
2: Sí, sí.
1: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada, i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
2: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, sí que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
0: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat és que hi ha més profunditat de plantilla.
4: Però, pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
2: Però quantes ja pes tens?
4: De pila, perquè en calen moltes de pes. paper de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
1: No, de fet, crec que amb Xavi serien quatre, no? Perquè hi ha la percepció,
4: sí,
1: també,
4: la
1: no?
4: Sí, la percepció...
1: Que és molt important pel mig centre, sí. Tenir controlat el que passa al seu voltant.
4: La piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé... El pil-pil,
2: també.
4: El poliuretano,
2: també, important, sí.
1: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
4: És que me'n surten, però són dolentes.
2: No es poden dir a la ràdio.
4: No, són més del Barrio Rojo.
1: Com es nota que està a Amsterdam?
2: Clar.
4: Porros, bueno, coses, no sé.
1: Pedro, porro, que seria
4: Pedro, clar, veus, Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
1: Paleolític.
4: L'hem de fer holandès.
2: Ja té dos pes.
4: Bon Pedro, bon porro.
1: Àlex Delmas, gràcies.
0: Un plaer, com sempre.
1: Ara, molt interessant, la del Masterclass.
4: Jo sóc de moltes pes, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
2: Home, sí.
4: La E d'Emcat.
1: Sempre Emcat.
4: No, perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-All. Emcat, no. M-All. No hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això... Que, a més, amb els preus més competitius, la P de preus, preus ah. competitius, doncs pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors materials de construcció.
1: Fem pausa.
2: Pausa, en P.
1: I a la tornada...
2: Sí.
1: Vinícius... Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió. Treballem amb previsió, que també és una P. A la tornada... Missatge de Frenkie de Jong.
4: Eso,
1: que a la gent, ara que ja torna a entrenar.
4: Estàs content.
1: Missatge de Frenkie de Jong.
2: Què tijos?
1: Que va amb F i no amb P.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció. Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
2: Això és cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
4: És tremendo.
5: ¿Por qué?
6: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
5: Mi qüestió és, ¿por qué?
6: A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
7: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
8: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
0: A SER Catalunya.
5: ¿Por qué?
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Una i cinc, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
12: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
11: Messi fins i tot devia flipar.
12: Home, sí. Sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge d'un vídeo d'homenatge on apareix...
11: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
12: Antonio Lobato.
11: Per si podeu veure, a part d'escoltar la ràdio, el live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
12: És un vídeo, del...
11: Sí. ¿Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí. Marketing del bueno. Ha piulat el Celta i una imatge de Balaídos amb drons dibuixant Antonio Lobato.
12: Sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient aquí emocionat i de sobte apareix el...
13: Els Celtes diverteixen.
12: Sí. És un dels grans contes de Twitter.
11: Molt ben lligat, Bermúdez. Sí. Adéu, adéu.

0: l'Anna Palet, ara que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 8:45, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de setmanes ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'elit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual s'han parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així doncs afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus. Hi ha qui considera que és una mesura masclista perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu, Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i per tant sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu i que... Podríem dir que més o menys vas començar aquí, alguna cosa vas fer aquí al principi,
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, correcte.
0: Per tant, aquí va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista, la Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona
3: i Aina.
2: I Aina.
0: Ah, sí, o sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, el d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona, i nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després d'això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla, és a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui... i vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així molt...
0: Sí, sí. Segur que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, clar, sí.
2: Sí.
0: Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores doncs s'hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parlarà la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba a internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria de ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, perquè és només les jugadores internacionals?
1: De moment
0: per
1: és així.
0: Per alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas.
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners.
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que es troben les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà quan em retiri ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no? De dir, casualment les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls, però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que, val, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid, que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells... és que és la meva vida privada, tu no has
0: denunciar?
3: De fer res. No vaig denunciar, perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada, perquè no vull saber res. Però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics, sí, derivats del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet, no saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà. I així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és algo que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, a vegades que la gent actua sense
3: clar,
0: saber, no?
3: Jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè...
3: Bueno, entenc que és una situació molt nova.
0: És
3: una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha après, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo a la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu. Crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia passat.
0: La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí. Ella també és esportista d'èlit.
1: Mm-hmm. En aquell cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta salir. La Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer. I llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo com continuava en actiu doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent, jo no he tingut...
1: que acompanya el procés. Correcte. Però que físicament no has de viure les conseqüències.
2: Correcte.
1: Comentàvem la legislació, comentàvem que ara si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: Què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, l'Ajuntament, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir els fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Sí, sí, és un avenç important, i no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenint nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació, imagina't les pròpies jugadores. Jo quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després, doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor... Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me amb una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de... sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sòl pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, esperit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, a la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es queda embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot pel que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat d'aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això vam començar doncs amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir...
0: A la segona?
2: Encara
0: va tenir sort. Va anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en què les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple seguir.
3: La Lliga, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes, allà on van, perquè a més allà a la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofitant i jugant dos partits, i les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
2: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
3: sí,
2: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà, és a dir, que també hi ha coses que a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix doncs s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que ja cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
0: Quin és el país exemple per a tu? heu dit abans que la selecció americana i la lliga americana era exemple, i com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, el mirall?
2: Jo recordo que, no sé si, potser era en marc un triple, però em van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que, no sé, ara hauria, parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència, si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
0: El primer any et fiquen malalt cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalt un està malalt l'altre, que t'ho dic per experiència.
2: I que al final és el que parlem, també depèn molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
1: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li, si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet per obrir
0: Olga,
1: el camí.
0: Les 3 filles quants anys tenen ara?
2: 3.
0: 3. I els teus?
3: 4 i 2.
0: 4 i 2.
1: Doncs,
0: 3, 4 i 2.
1: D'aquí uns 10, 15 anys, com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
3: Home, jo òbviament que els hi explicaré mil per mil, vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des de principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles, perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts, i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant la Olga com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant, i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora de sincronitzada, que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat, i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga F, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions. I jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, que havia parlat amb esportistes i amb mares, que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
1: I no serà perquè no sou conegudes.
3: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
0: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen
3: potser
0: en compte
3: no els interessa.
0: Opinions? Per què?
3: Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat, i són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li dongui la gana.
0: No, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
3: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
0: Bueno, dona o home.
3: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui. Vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa i a la meva parella, òbviament.
2: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex, que moltes vegades doncs no se li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir és que ara mateix és un marrón de que ara estigui 2 anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga F, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
0: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, el cas que ho feies abans d'haver parit, no?
2: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus, li costa, i és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo del món del tennis, que òbviament doncs, elles tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar sent mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, de la Marta, amb el diàstasis, tot això que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
0: Home, això parlaves de plans específics, no?
2: I això hauria de ser obligatori per tots els equips.
1: És un món i cada maternitat...
3: I cada embaràs és un món. Jo l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada... Clar... És que no tots els embarassos són idíl·lics.
0: No
3: tots els embarassos són bons. I hi ha tants embarassos com dones hi ha al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones, és que davant de tot són persones, i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
0: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera, en el marc d'aquest canvi legislatiu anunciat ja a principis de setembre. És un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent, perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Anna Palente, escoltem a la graderia del balcó.
2: Fins després.
4: De qui jugues?
0: Arnau Tenas, Mallorca, què tal, bon dia.
5: Què tal, com estem?
6: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
5: Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar el dinar, un moment, eh?
0: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
8: Què t'hi jugues?
7: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba Què t'hi jugues.
0: Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
10: I veient-la.
6: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan...
0: Quina gran estona de ràdio ens va regalar ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
10: Patint,
0: perquè després havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Núria,
3: Vila Calma. Sí, què tal?
6: Jo no ho he dit ara, eh?
3: No, però ets el creador.
0: Núria Vila Calma.
5: Per què?
0: Perquè sempre va amb calma, tot i que treballa un munt. Sí, està molt bé. Sí, és
5: ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
3: Què és aquest nino que has posat aquí?
0: El Bermúdez.
10: Sí, és un regal del meu concunyat.
3: Vale.
10: Sí, és un Funko. Me'l va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, pues, quin millor dia que avui, perquè
3: totalment
10: el tinc per allà.
0: Porta el Mundial, agafat, amb les mans.
10: Evidentment.
3: Hi ha molts comentaris, sí que, al voltant de Messi, al chat de YouTube. El David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que el Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que al Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom de Leo Messi.
6: Sí, era un cant protesta, diria, no?
0: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del Què t'hi jugues, 6-6-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
11: Jo recordo un...

0: sortit i ja estava rematant. No està pla per hòsties. I després dos, que la dago més bèstia que pot tenir aquest nano és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntaven, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, esponjien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
1: Més missatges del Josep.
2: Vinga, va, que jo seré a l'agre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
3: Però...
2: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
4: ¡Borso!
1: 606-32-72-11, Johanna.
5: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos, y él nos demostró que siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
1: Uau, s'ha emocionat.
6: No es presentarà a la reelecció.
1: Com?
6: Res, igual. Promes de merda.
1: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
6: Sí, a mi, jo sempre que una persona plora molt, m'agrada dir no em presentaré a la reelecció.
1: Ah, per no
6: més. Recorda't. Sí.
1: Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
6: Ja,
1: un jove com jo, no.
6: La vida és així.
1: No ho recordem. Sí. Ai, 606-32-72-11, acabem amb la Nuri.
7: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, pues bueno, sé. Pot ser bo, però és boníssim amb egolatria i prepotència. Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, des de demà, que no el tenia convocat, que tingui un parell de nassos, i dic, no jugues més con Portugal.
8: Tinc els controles de la nave.
6: Jorge,
1: tu saps que em vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
6: Ah, sí?
1: Sí, tinc foto i tot.
6: Pues porta-la, sisplau.
1: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
6: Es
1: transformaba en Christopher, que era el seu fill.
6: Sí.
1: Christopher, mi hijo.
9: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
1: Com has pogut ser tan ràpid, Willy?
6: Les habilitats del Willy.
1: Increïble.
6: Sí, sí.
1: Li deu agradar molt Carlos Jesús.
6: T'he controlat. Referència.
1: Com riu. Això és que sí.
10: Hey, mi nombre es Chote King, AJ, cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo.

0: Em diu l'Helena que anem tard i que està Bili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho fas, sí.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què va davant els papers?
3: Doncs crec que tenia informació molt bona.
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
3: Sí, encara, ara millor. Tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició, l'Euroliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
3: De moment queda en stand-by, els 13 grups l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys, Madrid, Bayern...

0: i el Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
1: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Euroliga.
0: Sí, i també els clubs sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple l'Escònia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser: Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
1: Aquestes 12 ciutats hi estarien segur?
0: Sí, 12 equips que hi serien segur, després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí al que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Euroliga. Vol comprar l'Euroliga i ha fet una oferta de 520 milions.
1: O sigui, la NBA vol comprar l'Euroliga.
0: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Euroliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Euroliga. Ofereix uns 520 milions a l'Euroliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Euroliga.
1: Entre 13 clubs que formen part de l'Euroliga.
0: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, el Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
1: Que això és un ingrés extra.
0: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
1: Doncs bueno, pues vale, pues adiós.
0: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem: com un club que factura Barça Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta, o un Fenerbahçe que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions. Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Euroliga.
1: Però quan ho multiplicaria per 4?
0: En els propers 10 anys.
1: En els propers 10 anys?
0: En els propers 10 anys.
1: La proposta de la NBA és multiplicar per 4 els ingressos que genera l'Euroliga.
0: La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat, i recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
1: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Euroliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Euroliga està valorada en 1.400 milions d'euros. Proposa la NBA comprar-la, un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Euroliga, amb 12 ciutats, entre les que hi ha Barcelona, i per tant 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça. Però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per de moment mantenir-se a l'Euroliga actual.
0: Sobretot també perquè a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima, per la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria endavant aquesta competició. Per tant, els clubs tindrien un paper menys important que no pas el que tenen ara mateix en aquesta Euroliga, on recordem-ho, són accionistes de la mateixa competició.
1: El Barça, diguem-ne, està al vaixell de l'Euroliga actual. El Madrid?
0: El Madrid és potser el més tènue, el que té una posició més tènue, però tot i així al final hi ha s'han posat bastant d'acord tots els clubs, els 13, perquè de moment no els hi quadren l'oferta de la NBA, perquè a més aquest pla de negoci tan agressiu que ens diuen, l'Excel ho aguanta tot, el 25% dels ingressos estan garantits, la resta, el 75%, anirà en funció del que generi aquest pla de negoci, que és molt ambiciós.
1: Perquè l'Euroliga també està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
0: Correcte. S'ha donat llum verda en les properes setmanes, veurem si va en paral·lel la negociació amb la NBA Europa, a l'ampliació del número d'accionistes de l'Euroliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda a
1: sí, que l'Euroliga passarà de 13 a 21 equips.
0: Sí. Això vol dir doncs que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga, i aquests diners,
1: o sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien
0: entre 50 i 80 milions, en funció de la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça s'ingressarà uns 40 milions, calculen, sí, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
2: Carai!
1: Escolta, NBA. 50 milions, president.
2: NBA!
1: No, això és Eurolliga.
2: Eurolliga! Eurolliga!
0: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
1: t'acaba
0: que et garanteix
1: igual.
0: Correcte, uns 150 milions.
1: Interessant, eh? El negoci, sí, sí, del bàsquet. I com s'estan movent les cadires a Itàlia, i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
1: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena?
3: No,
1: o em vols fotre un altre castanyot?
3: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Avui és víctima del Rodalies com tants, sí, i tants, correcte, ciutadans del país, i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
5: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina, l'Aquí Catalunya, a les 8 menys quart, i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
1: Tu pateixes a dir-te lo de Rodalies o no?
5: Sí, sí, sí, bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer, sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
1: Pensa que entra el tio a fer el programa, etcètera. Per tant, no estigues tranquil.
5: Sí, sí,
1: algú ens protegeix judicialment.
5: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil, però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta, és que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí, i estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
1: I això sí,
5: és clavadíssim a José Manuel Parada.
1: Totalment d'acord.
5: Jo estic aquí a casa, saps, amb roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh? Ara estem fent zoom, sí, sí, i és José Manuel Parada.
1: Sí, sí que s'assembla.
5: I sembla que tinguis al costat, que és la samarreta de Messi d'Argentina, però en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
1: La Helena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí, perquè sé de què va, veig les cançons, clar, i només que entri la primera, ja n'hi ha prou.
5: Pues escolta, avui hem fet un recull per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert d'aquests heavies o punkis i no tens aquí puntet de perill d'estar a guai perquè algú puja a l'escenari i es llencen, s'escopeixen, sí, a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre del Heysel, si no tens aquí
6: Michelin
5: puntet
6: en qualsevol moment.
5: Correcte, si no tens, si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquest puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni punky. Estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos Oques Grasses, el Convallà Senyor i el Torna Serrallonga. Mira, avui tanquem avui la secció aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneres de Vivir.

0: Òscar, però és que es fa difícil ara continuar la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per, sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
1: Caram. Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític, no, de la música d'Espanya.
0: No, em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el Flaquer, no, perquè porta, no, aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes.
2: Sí, jo és que divendres estic entrant a les poroques, gràcies.
3: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pino a l'escenari.
0: Tira-vos, Willy.
1: Tira-vos. Vamos ahí pa' todos los pelis. Fem així una mica cuernos amb els dits.

0: On va sortir el Fortu, Elena?
1: Bruno, el WhatsApp de la redacció, que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar, eh?
0: Tots aquests són de Madrid,
2: no, no sé, no sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Oh, home.
2: Us en recordeu de Tino Casal?
3: Clar, home,
2: sí. Pues Tino Casal compartien, bueno, aficions junts i entre altres coses també un local d'assaig, i Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos que són meravellosos dels 80. Sí que avui he vingut una mica heavy. Jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca, i fent un... Bueno, per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un mantolat. Fem un mantolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern és el seu domicili habitual. Rematem avui el que et jugues amb els Barón Rojo, amb Los Rockeros van a l'infierno. Y a

0: muy discutible, pero que lo anterior se estropeó, como tú decías, con el hartazgo que hay, a la vista está, ¿no?
1: El Orduy, la madre del cordero, ¿habrá acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos?
0: Creo que depende mucho de cómo quede el acuerdo ADA. Si ADA Colau va por Madrid, es más fácil el acuerdo.
1: ¿Por qué?
0: Porque creo que una lista plural en Madrid, ADA Colau con Irene Montero en las listas, manda un mensaje, y una lista dominada por Más Madrid, que está demostrando también en el buen sentido una ambición desmedida, como decía Zetangana, no es exactamente igual el mensaje que se lanza. Si tú mandas a ADA Colau, al final lo que estás haciendo es rectificando 2023, y metiendo a Irene Montero rectificas 2023, que creo que se cometió un error de base al excluir a Irene Montero. Si se manda a ADA Colau por Barcelona, primero, creo que el efecto multiplicador del voto no va a ser el mismo, porque los comuns en Barcelona me da la sensación que son habas contadas lo que se va a repartir en voto. En Madrid, tú ten en cuenta que hay mucha gente muy de Irene Montero, más gente probablemente muy de Más Madrid, pero muchísima más gente harta de los unos y los otros. Y ADA Colau puede desequilibrar eso a favor de, digamos, esa gente que quiere votar, pero que está cansadísima de los liderazgos madrileños. En Barcelona creo que eso no lo hay tanto.
1: Pablo Lorduy, muchísimas gracias por tu análisis.
0: Gracias,
1: buenos días.
0: Aymar.
1: Adiós. 6:47 de la mañana, 5:47 en Canarias, 638-31-34-66.
2: Egunon, pues hoy me he levantado pensando lo que la mayoría, ¿no? Qué pena, qué tristeza que la gente tenga que sufrir, y que Mari Carmen en este caso pues haya sufrido estos últimos días de su vida pues lo que ha tenido que sufrir, ¿no? En fin, que ojalá no vuelva a ocurrir, que ojalá nadie tenga que pasar por esto jamás. Que hoy es un día triste, muy triste para todos nosotros.
3: Buenos días, mi nombre es Izaskun y hoy me he levantado pensando en Mari Carmen, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la frase que mejor define esta situación es: entre todos la mataron y ella sola se murió. Y todavía tenemos que escuchar declaraciones de aquellos que han votado no al decreto Mari Carmen, diciendo que la culpa es del gobierno.
1: 638-31-34-66.
4: Buenos días, soy Charo desde Rivas, en Madrid, y hoy me he levantado pensando en Mari Carmen, en la tragedia que ha tenido que vivir, en que ha dejado un país mejor, y en que si hacen público y la familia lo permite, deberíamos ir 1 millón de personas a su entierro.
5: Buenos días, soy Pilar de Madrid. Hoy me he levantado pensando en Mari Carmen. Qué malos somos en general. Pobrecilla, con qué necesidad había de sus últimos días pasarlos así, y los comentarios que se han oído de todo tipo, no me la quito de la cabeza.
1: Les vamos a escuchar hoy durante toda la mañana. 638-31-34-66, 638-31-34-66. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
6: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
7: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
8: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Hoy por hoy, Cataluña. Ferran Dalmau. Hola, bon dia. Avui hauria de tornar la normalitat a gairebé totes les línies del tren després del boicot dels maquinistes d'ahir al matí, que encara porta cua. Rodalies apunta que les vies estaven preparades per circular-hi. Òscar Playan és el director.
10: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
9: Des de Rodalies, a més, apunten que l'aturada dels sindicats era una vaga encoberta per un conflicte laboral. El sindicat majoritari de maquinistes, CEMAF, ha negat les acusacions. Pol Valero.
11: En un comunicat, CEMAF ha assegurat que la seva prioritat és evitar accidents i diuen que es van plantar perquè l'empresa no els havia deixat validar els certificats de seguretat, tal com s'havia acordat a principis d'any després de l'accident mortal de Gelida. Expliquen que un cop han tingut garanties de seguretat, han tornat a circular. Des d'UGT recorden, a més, que ja dimarts les vies eren suposadament segures fins que va caure un arbre a Vilanova.
12: Pero yo repito una frase que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece. Ellos seguro que exigen seguridad ahora.
11: És Francisco Cárdenas, portaveu en declaracions a l'Aquí Catalunya.
9: El govern investiga què va motivar els maquinistes a fer boicot, però descarta emprendre accions legals contra ells. Laura Pons.
13: Ho descarta perquè fons de territori asseguren que és Renfe Viajeros qui ha de demanar responsabilitats. Des de l'executiu, però, carreguen contra els maquinistes perquè no són ells, diu Salvador Illa, els qui han de decidir si és possible o no circular, sinó que és l'operadora Renfe i el gestor Adif els qui ho certifiquen.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir.
13: A més, des del govern apunten que la situació d'aquest dimecres al matí va molt més enllà de la seguretat.
15: I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
13: És Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern.
9: En les darreres hores, Renfe ha comunicat que s'han recuperat algunes línies. Susana Ruiz, bon dia.
16: Hola, bon dia. S'ha restablert la circulació tota la R4, que els últims dia s'havia vist molt afectada per l'acumulació d'aigua en diferents punts, com el túnel de Plaça Catalunya o l'estació de Fabra i Puig. Avui també funcionen amb normalitat l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R7 i l'R8, que havien estat afectades. L'R2 Nord no funciona entre Granollers i Sant Celoni i l'R11, el recorregut, està cobert completament per autobusos.
9: Avui els problemes de transport a Barcelona poden ser en autobús.
16: Els conductors dels busos de TMB fan vaga parcial en tres franges horàries. La primera aturada està prevista entre les 9 i les 11 del matí. Les altres dues seran a la tarda vespre, de 7 a 9 i a la nit, des de les 11 fins a la 1 de la matinada. La Generalitat ha establert uns serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% en hores vall.
9: És dijous 8 d'octubre, queden 52 dies per les eleccions. I els partits catalans encara no han definit les seves llistes, tot i que la direcció d'Esquerra Republicana manté que Gabriel Rufián serà el seu candidat, encara es manté també el dubte.
16: I a més, dos dels 7 diputats d'Esquerra a Madrid han anunciat que pleguen, uns moviments que podrien respondre a les condicions que ha fixat Rufián per ser candidat a les generals. I és que el portaveu no té bona relació amb 5 dels 7 diputats a Madrid i li agradaria fer una llista amb gent de la seva confiança.
9: A l'espai de Sumar, que com saben es dirà ara Frente Amplio, en les darreres aleshores ha guanyat importància el paper d'Ada Colau, que apunta a ser la líder del projecte.
16: Mas Madrid accepta que sigui la líder, però la discussió ara és si l'exalcaldessa de Barcelona es presenta com a cap de llista de Barcelona o de Madrid.
9: Xavier Balló.
17: Els comuns havien plantejat que Colau pogués liderar el Front Ampli sent la candidata per Madrid i que Barcelona a la llista l'encapçalés el ministre Ernest Urtas, una solució satisfactòria també pels interessos interns aquí a Catalunya. Mas Madrid, però, ha contrarreplicat acceptant la figura de Colau com a líder, però exigint que es presenti per Barcelona, per tal que Mònica García pugui tenir més pes des de la capital espanyola, però això deixaria Urtasun en una posició secundària. Fons del partit diuen que la negociació es manté oberta i que no volen discutir a nivell mediàtic la configuració de les llistes.
9: I mentrestant, el PP valora que Xavier García Albiol sigui el seu candidat per Barcelona.
16: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura, segons ha avançat la Vanguardia. Fons del Partit Popular asseguren a la SER que és un nom que agrada i que, a més, pot ser una bona opció per frenar un possible ascens de Vox. Asseguren que és totalment compatible ser diputat al Congrés i alcalde, que ja ha passat en altres ocasions, però que, en tot cas, no és res oficial encara.
18: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
9: La Mari Carmen ha mort, però ha deixat un llegat en forma de lluita social que ja està aturant desnonaments. La mobilització social ha ajudat a que 50 veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona continuïn a casa. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han decidit comprar l'edifici en risc de desnonament arran del centenar de persones que s'hi havien concentrat ahir des de primera hora per frenar el llançament.
19: És una operació complexa que ara el dia d'avui ja està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que avui hem fet.
16: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde de Barcelona. De moment no ha transcendit el preu de l'operació. Bona part dels veïns d'aquest edifici són vulnerables i alguns tenen mobilitat reduïda.
9: Avui ha de ser l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
20: Una nova banda de precipitacions també afectarà, sobretot entre mig matí i mitja tarda, la zona de les comarques altre cop de Barcelona i sud de Girona, litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Això és degut a l'arribada ja de vent de component nord, tramuntana i mestral. Preveiem que siguin ja les últimes d'aquest llarg episodi de precipitacions.
9: Ho diu Santi Segalà, que és el cap del Meteocat, després que ahir descarregués amb força a les comarques gironines. Un episodi de pluges que de moment ha deixat 3 persones mortes després que s'hagi trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès.
16: És un home de 43 anys, estava a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua dilluns. Els operaris d'una empresa que estaven retirant tota l'aigua acumulada van trobar-lo mort dins del vehicle. La nit abans, la seva família havia denunciat la seva desaparició.
9: I al Vendrell també han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera, però no arran d'aquests temporals.
16: No, el cotxe estava mig enterrat entre el fang i el cadàver està en avançat estat de descomposició. De fet, els primers indicis apunten que podria ser una víctima d'uns aiguats anteriors. Encara no l'han identificat, però segons expliquen fonts properes al cas a Ser Catalunya, el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer el 21 d'agost, coincidint amb un dia de pluja torrencial que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona en poques hores.
9: 3 minuts i seran les 7 del matí.

0: L'enorme llista de guardons que acumula Rosalía s'hi ha afegit en les darreres hores una altra. El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals en reconeixement a la transcendència artística del seu últim treball, Lux, que el jurat defineix com una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Comptat amb 30.000 euros, el jurat del Premi ha constatat que el treball de Rosalía reafirma una trajectòria d'abast internacional caracteritzada per la recerca, el risc i l'evolució creativa a través de la cerca d'un llenguatge sonor propi.

0: Poques gràcies ha convertit aquesta nit l'Estadi Olímpic en una gran festa amb un espectacle carregat d'energia i emoció. La Clàudia Arcarons era aquest primer dels quatre concerts de comiat d'Oques.
1: Semblava impossible, i aquí estem. Nosaltres, però sobretot vosaltres.
2: Semblava impossible, deia just començar el cantant del grup, Josep Montero, quan ha aparegut sol al mig de la pista, perquè finalment, després de l'espera, de les pluges i de tanta expectació, primera nit de les quatre que faran a Barcelona amb un estadi ple de gom a gom. 55.000 persones van cantar cada una de les cançons del repertori dels més de 10 anys de carrera dels osonencs, des del meravellós desastre, a l'Està guai, passant per Cool i l'onejada de samarretes col·lectiva que ja és tradició, focs artificials, coreografies, fans a l'escenari, crits d'independència i una traca final amb els temes més esperats. Tot amb un públic que no els volia deixar marxar.
1: Això està començant a arribar al final, ja.
2: Però tot té un final.
1: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Us estem infinitament agraïts. Esperem haver estat a l'alçada de tot el que ens ha donat.
2: Oques gràcies marxen per la porta gran. Queden tres nits més i totes elles prometen ser una festa.

0: Coroi Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Bon dia. La Mari Carmen no haurà mort en va. Les mobilitzacions de l'habitatge tiades pel seu cas han aturat a Catalunya un macrodesnonament en les darreres hores. A Barcelona, 50 veïns podran mantenir casa seva. L'Ajuntament i la Generalitat compraran l'edifici que és el barri de Sant Andreu. Detalls, Martí Oliver.
2: Com ja va passar amb la casa Ursola, el consistori, en aquest cas juntament amb el govern, ha tirat de talonari per evitar que el conflicte escalés. Una part la pagarà la Generalitat amb els fons d'emergència que van aprovar dimarts i l'altra l'Ajuntament.
3: És una operació complexa que ara al dia d'avui està en curs, però que la portarem a la pràctica, però que el principal objectiu a dia d'avui era aturar el desnonament. I això és el que vull dir.
2: Són declaracions de Jordi Valls, tinent d'alcalde. De moment no ha transcendit el preu d'una operació que de moment permetrà als veïns continuar vivint a la finca. Una part són vulnerables.
1: Els sindicats d'habitatge celebren que s'aturi el desnonament, però acusen el PSC d'electoralisme. Marta Espriu, de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: En un context d'una convocatòria prematura d'eleccions generals, no interessa que aquí, a Catalunya, on també governa el PSC, s'executin desnonaments a través de la violència amb centenars i centenars de persones a les portes dels desnonaments.
1: I és que el desnonament d'ahir va haver una imatge inèdita. Dos alts càrrecs, un de l'Ajuntament i un de la Generalitat, es van plantar al davant per demanar que s'aturés. Eren el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Miquel Bagudanc, i el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, que acaba de passar pels nostres micròfons.
5: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que efectivament Casa Ursola va ser un cas, diguem, de conflictivitat social. La d'ahir també era un macrodesnonament, perquè no estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc sencer que anava a ser desnonat.
1: 7 minuts i seran les 8 del matí. Susana Ruiz, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: 7 setmanes per les eleccions i els partits encara no han definit les seves llistes. En les darreres hores, Ada Colau ha estat proposada com a líder del Frente Amplio, que és el nou espai d'esquerres que substituirà Sumar.
7: Mas Madrid accepta que l'exalcaldessa de Barcelona en sigui la líder, però la discussió ara si es presenta com a cap de llista de Barcelona o de Madrid. Els comuns havien plantejat que Colau pogués liderar el Front Ampli sent la candidata per Madrid i que Barcelona la llista l'encapçalés el ministre Ernest Urtasun. Una solució satisfactòria també pels seus interessos interns.
1: Mas Madrid, però, ha contrarreplicat.
7: Accepta la figura de Colau com a líder, però exigeix que es presenti per Barcelona per tal que Mònica García pugui tenir més pes des de la capital espanyola. Però això, llavors, deixaria Urtasun en una posició molt secundària.
1: Un altre nom que havia sonat pel Frente Amplio era el de Gabriel Rufián.
7: La direcció d'Esquerra Republicana ha mantingut un cop rere un altre que Rufián serà el seu candidat i que no anirà al Front Ampli, però encara hi ha algun ombra de dubte.
1: Laura Pons, bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
1: Esquerra té un altre problema, Laura, però que és qui més va en aquesta llista amb Rufián, perquè el portaveu ja no es porta amb la majoria de diputats del seu grup i ara dos dels 7 que tenien a Madrid han anunciat que pleguen.
8: Són Pilar Vallugera i Jordi Salvador, els dos s'acomiaden perquè no repetiran de cara al 29 de novembre. Qui sí que vol repetir, en canvi, és Teresa Jordà, que es vol presentar per liderar la llista a Girona, igual que Edna Estrems. De fet, Jordà i Estrems s'hauran d'enfrontar unes primàries. La continuïtat de la diputada per Lleida, Inés Granollers, es dona per feta i només queda per concretar el futur de Francesc Marc Álvaro. Són moviments que podrien respondre a les condicions que ha fixat Gabriel Rufián per ser candidat a les generals, i és que el portaveu no es porta bé amb 5 dels 7 diputats a Madrid i li agradaria fer una llista amb gent de la seva confiança.
1: I mentrestant el PP valora l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a candidat a les eleccions.
8: És una informació que ha avançat La Vanguardia. Feijó vol que l'alcalde de Badalona encapçali la candidatura a fons del PP, assegurant a la SER que és un nom que agrada i que a més pot ser una bona opció per frenar el possible ascens de Vox. Asseguren altres fonts del partit que és totalment compatible ser diputat al Congrés i alcalde de Badalona, que ja ha passat en altres ocasions, però que en tot cas res és oficial encara. Fonts properes a l'alcalde afegeixen que el seu focus és presentar-se per revalidar l'alcaldia de Badalona al maig del 2025. I nega haver-ne parlat de manera formal amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
1: 7:56 del matí, Renfe arranca avui el dia en una molt millor situació respecte a ahir.
7: S'ha restablert la circulació tota la R4, que els últims dies s'havia vist molt afectada per l'acumulació d'aigua a diferents punts, com el túnel de Plaça Catalunya a l'estació de Fabra i Puig. Avui també funcionen amb normalitat l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R7 i l'R8, que havien resultat també afectades. L'R2 Nord no funciona entre Granollers i Sant Celoni i el recorregut sencer de l'R11 està cobert amb autobusos.
1: Per cert, que a partir d'avui l'estació de Fabra i Puig de tren torna a estar oberta. Recordaran que va caure part del sostre arran dels aiguats. Un episodi de pluges que ha deixat 3 persones mortes després que hagin trobat una altra víctima a les Franqueses del Vallès. És un home de 43 anys atrapat a l'interior d'una furgoneta en un túnel que va quedar inundat per l'aigua. Avui és l'últim dia de pluges d'aquest episodi.
6: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
9: Bon dia. Avui farà sol, però encara tindrem alguns xàfecs a la meitat est de Catalunya. Ara mateix, 18 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida i Girona, màximes de 20 a 25 graus. El sol ambient agradable, però també cada cop més fresc pel vent, que bufarà fort a tramuntana als Pirineus i l'Empordà, mestral al sud, sobretot a les Terres de l'Ebre. Encara alguns xàfecs, al matí al sud de la Costa Brava, entre aquesta tarda i primeres hores de la nit, a qualsevol punt de les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona. Aquests, a la costa de Barcelona, caurien sobretot entre el vespre i primeres hores de la nit.
6: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
10: Bon dia, Ferran.
1: Dels esports, el Barça recupera ja tots els efectius per preparar el partit de dissabte contra el Getafe.
10: A 6:45 a l'Spotify Camp Nou, Joan Garcia ja es va entrenar ahir amb el grup i estarà disponible pel partit. Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar ja es van exercitar amb normalitat amb la resta de la plantilla i avui s'incorporen la resta d'internacionals espanyols més Livakovic i Gordon. Rafinha va fer treball específic al gimnàs.
1: A l'Espanyol inaugurada la figura de Dani Jarque al Museu de Cera.
10: Amb la mateixa samarreta que va portar a l'Espanyol Liverpool del dia en què es va inaugurar l'RCD Stadium 6 dies abans de morir, i el braçal de capità que estrenava en aquell partit. Va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui parla Manolo González en la prèvia del Màlaga Espanyol de demà.
1: I en bàsquet a l'Eurocup, triomf del Manresa.
10: 101-80 contra l'Ulm alemany. Avui a l'Euroliga, el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya, 3:45. A la mateixa hora, al Palau Laurana, Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest.
1: Arnau, gràcies. Fins ara.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Migdia Central. Migdia Central.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Migdia Central.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Són les 12, comencem nou migdia central puntualets. Som dijous, són 8 d'octubre. Avui anem amb un programa molt pre. Primer de tot, nosaltres ens anirem fins al pont de Vilomara. Saben que nosaltres el que fem cada dia quan comencem aquest informatiu és parlar de l'actualitat informativa. Doncs bé, avui l'actualitat informativa ens passa per anar fins al pont de Vilomara perquè l'escola, l'institut d'escola Pompeu Fabra d'aquesta localitat, si més no, els alumnes de tercer i quart d'ESO d'aquest institut estan de vaga des d'ahir. El motiu és bastant senzill. No hi ha excursions, no hi ha sortides i, sobretot, el que no hi ha també pels alumnes de quart d'ESO és aquest viatge de final de curs. Doncs bé, els alumnes de tercer i quart d'ESO d'aquest institut d'escola de Manresa van decidir ahir anar a la vaga. Avui continuen en vaga. Per això avui nosaltres anirem fins allà i voldrem anar i anirem fins al pont de Vilomara. A qui hem convidat en aquest migdia central és una mare. Sí que ens han deixat clar que ells no són portaveus dels nens, però estem parlant de menors d'edat, per tant hem de parlar amb els pares. I avui parlarem amb l'Olívia Soler. L'Olívia és una de les mares que té la seva filla doncs en vaga per aquest motiu, perquè aquest institut escola ha decidit doncs no fer aquestes excursions i sobretot no fer aquest viatge de quart d'ESO. Escoltarem doncs en aquest migdia central aquesta conversa que mantindrem amb la Lídia Soler. Anem a PAMS. Aquest cap de setmana, concretament aquest diumenge, se celebra una nova edició de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix. Parlarem amb un dels productors d'aquesta mongeta de Castellfollit, amb el Josep Rius. Avui en aquest espai que també fem tots els dijous d'història, avui sí que el recuperem, que la setmana passada no el vam tenir, però sí que tindrem avui a Lluís Virós. Avui parlarem de cartes de navegació. I com que és dijous toca parlar de salut i parlarem avui del dia mundial de la seguretat en el pacient. Sabrem doncs què és aquesta seguretat en el pacient que s'aplica des del TAI. Anem doncs, com dèiem, per aquesta autoritat que avui ens passa per anar fins al pont de Vilomara. Nosaltres ara ens en volem anar fins al pont de Vilomara en aquests minuts informatius que tenim del migdia central i volem anar al pont de Vilomara perquè els alumnes, els estudiants de tercer i quart d'ESO ahir van començar una vaga de l'Institut del Pont de Vilomara. Aquesta vaga, bé, la causa són aquesta decisió doncs, de no fer aquestes excursions. En aquest cas, entenem també per aquest viatge de final de curs que es fa a quart d'ESO. Nosaltres ara aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic, que és la de Lídia Soler. Primer de tot la saludem. Lídia, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Lídia, en aquest cas tu ets una mare d'un d'aquests alumnes que hi ha a l'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i que estan de vaga des d'ahir. El que hem de deixar clar és que els pares no sou portaveus en aquest cas. L'únic que volem saber, Lídia, què és a dir, la vaga va començar ahir i el motiu és aquest, la decisió de doncs, que no es faci cap mena d'excursió ni tampoc el tradicional viatge de final de curs de quart d'ESO. Per això els estudiants s'han posat de vaga, Lídia?
3: Correcte, és una vaga que va sorgir des d'ells mateixos, o sigui, va ser iniciativa dels mateixos alumnes, i bueno, a partir d'aquí ells volen ser, sobretot, i el primer, escoltat, que els escoltin, i que no es condemnin i no es deixin sense el viatge, sobretot el més important, la final de quart de l'ESO, no? Que és una etapa molt bonica, és un final d'etapa molt maco i no volen quedar-se sense aquest viatge de final de curs. No tenen la culpa, el primer de dir, perquè tot això entenem que va sorgir des de també, no? El que va veure la lluita per a l'educació, per als mestres, i he de dir, i hem de dir sobretot, que els alumnes estan a favor de la lluita que portaven els mestres, que sempre els hi han donat suport, o sigui, que també ells han fet aquesta lluita com d'ells, però que ara també volen tenir el suport i que, bueno, això, que no es deixin sense les colònies, sobretot des de final de quart de l'any.
4: És a dir, sobretot aquest viatge, no?, que dèiem que es fa, doncs, i que explicava també la Lídia, que es fa, doncs, al final d'etapa, quart d'ESO, quan es deixa aquesta escola i es fa, doncs, cadascú, doncs, el seu recorregut, sigui batxillerat, sigui els cicles formatius. Escolta, Lídia, això va començar ahir, llavors els alumnes ahir ja no van entrar a classe.
3: No, ahir no van entrar a classe, bueno, els horaris, no, els alumnes de l'ESO comencen a les 8:30 les classes, van decidir per unanimitat que no entraven i no van entrar, es van quedar pues, tot el dia a la porta, cantant, bueno, pues, fent una mica una vaga però també reivindicativa, sent educats, sent responsables, però no entraran a classe i no van entrar. I han volgut que avui continuï aquesta vaga durant tot el dia també, pues perquè al final el que ells volen és ser escoltat i que algú els escolti i que també tinguin veu, no?
4: I això ha passat, és a dir, clar, jo entenc que la direcció del centre han pogut parlar amb la direcció del centre, això ha passat, no ha passat, no sé si això depèn només és una decisió exclusiva del centre, en aquest cas de l'escola, l'Institut d'Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, aquí també hi té part el Departament d'Educació, és a dir, els nens, ells, els adolescents, els nois, noies han pogut parlar, en aquest cas amb algú?
3: De moment, fins ara, jo és veritat que bueno, no he estat molt... Sí. molt bueno, entenem que els pares pues, tenim treball i això, i els pares parlen per un lloc, per altre, però estem d'aquesta manera informant-nos en tot moment. És veritat que a constància, a dies d'ara, no tenim encara, no sé si s'ha parlat amb algú més enllà, sabem que l'Ajuntament és conscient d'això, l'escola, pues, òbviament, també, i el que sí dir, que avui han vingut també Mossos, se'ls ha trucat des de l'escola, entenem, i avui ha vingut la presència dels Mossos d'Esquadra i bueno, no ha passat res, Mossos han vingut, han parlat i han marxat, però vull dir que, bueno, pues això que continuen, de moment no sabem, sí que hi ha mitjans de comunicació que ahir es van fer eco de la notícia, la van publicar, els nanos també han començat a publicar coses i volen que, pues això, reivindicar i sobretot que algú d'educació que sigui el responsable o els responsables que els escolti, que els hi tornin les seves colònies, és l'únic que demanen. No sabem si demà continuaran de vaga, si no, si dimarts, és una cosa que va néixer espontàniament ells mateixos, que ahir volien continuar i que ells el que volen és no desconvocar perquè volen que se'ls escolti.
4: Llavors, Lídia, no sé si ells mateixos s'han pogut posar en contacte amb d'altres instituts de la zona, també amb d'altres companys d'altres instituts. Estic pensant al Pont de Vilomara, teniu, per exemple, doncs, Sant Vicenç molt, molt a prop.
3: Sí, de fet, bueno, jo sobretot parlo amb la meva filla, sí que és veritat que ella juga a futbol a Sant Vicenç, i bueno, sí que és veritat que estan assabentat al final pues, per al TikTok, per les xarxes socials, no?
4: Sí.
3: On arriba més enllà les notícies i bueno, i havien intentat en Sant Vicenç com diuen que estaven intentant fer-lo, però no és algo que jo tingui com molt contrastat i dic que ho faran, però sí que sé que hi ha instituts que ja volen començar a fer això, que encara no estan pronunciat i no ho han dit o no. Però bueno, però que també des d'aquí també jo, com sobretot com a mare, dic que dono suport a tots els alumnes, que els hi donaré jo sobretot, parlo clar amb la meva boca, no? De que estiguin aquí, de que aguantin, de que resisteixin i de que, sisplau, algú vingui, parli amb ells, els hi expliqui, que els, sobretot els hi tornin les seves colònies. Mira, estan disposats, tant els nens de segon de l'ESO que van de colònies com els de primer, quan parles amb ells t'ho diuen, estem disposats a sacrificar les nostres colònies, excursions, tot el que sigui perquè a quart no es quedin sense viatge.
4: Doncs Lídia, si et sembla bé estarem amatents, aviam què és el que passa en aquest Institut d'Escola de Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, d'aquestes reivindicacions, d'aquestes excursions i concretament doncs, aquest tradicional viatge de final de curs. Lídia, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: I fins la propera. Adéu-siau.
3: Bon dia.
2: I Doncs anem ja a la informació meteorològica. Passen 9 minuts a les 12 del migdia. Tenim un matí de cels mig ennuvolats. A la tarda creixeran nuvolades, però sembla que a la Catalunya central no ens arribaran les precipitacions tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat els avisos per pluges d'aquest dijous de groc a taronja i adverteix de possibles ruixats intensos fins a la nit. Sembla, però, que aquests ruixats no ens afectarien a la Catalunya central. Podria arribar alguna precipitació en punts d'Osona, però la resta tindrem cels mig ennuvolats. Avui les mínimes que han estat més baixes que les dels darrers dies, mínimes de 8 graus a la ciutat de Manresa, per exemple, 7 a Solsona i a Berga i també Vic, i més alts estaven Igualada, que la mínima arribava als 10 graus de temperatura. Les màximes avui, que s'enfilaran fins als 21-22 graus de temperatura avui a la Catalunya central. Passen 10 minuts de les 12 del migdia. I en aquest migdia central que fem des del 95.8 de l'FM i també des del 88.1 de l'FM, a Ràdio Manresa, anem a la música. I ara anem amb la veu de David Bustamante i El dia que te vayas.

0: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor, en 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: Castellfollit del Boix torna a posar en valor un dels seus productes més identitaris, la mongeta. Aquest diumenge el municipi celebra una nova edició de la Fira de la Mongeta, una jornada que combina gastronomia, pagesia, tradició i, evidentment, aquest producte. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Josep Rius. El Josep és president de l'Associació de Productors de Mongetes i Llegums de Castellfollit. Aquí li donem la benvinguda en aquest programa. Josep, què tal? Com estem?
4: Molt bon dia. Bé, bé.
3: Tot a punt?
4: Tot a punt, tot a punt.
3: Escolta, Josep, aquesta serà la novena edició. Què representa per vosaltres aquest producte, per Castellfollit? Què és aquest producte, aquesta mongeta de Castellfollit? Què representa per vosaltres?
4: Home, ja per Castellfollit, com aquell qui diu, és com un símbol, no? I fa molt temps que hi estem treballant i el temps ens està donant la raó, perquè cada vegada sembla que tot el tema de les llegums i la proteïna aquesta que ve de les llegums, doncs, fan cada vegada més valor, no? I això fa que un producte que teníem, com aquell qui diu, de supervivència, doncs ara està agafant unes connotacions de dir, escolta'm, això és proteïna vegetal, bona, singular, etc, etc, no? I per això estem contents, no?
3: Jo deia això, són 9 edicions. Com ha anat evolucionant la primera fira? No sé si us esperàveu que arribés el que és ara aquesta fira de la mongeta, Josep.
4: Sí, el de la fira ja amb els inicis i està bé, i és sol, tan sols un dematí, no? Però sí que una mica fem el que ja veníem fent abans la gent, no? Que és que un cop l'any es desplaçaven al municipi a diferents cases de pagès i de productors i els anaven a buscar un llegum per passar l'any. I doncs una mica la fira s'ha convertit en això. Ho fem tots junts, mirem de que sigui un tema familiar, que hi hagi coses pel jovent, per la canalla, que una demostració de com es batia abans, saps? Una mica el que hem vingut fent, no? I vosaltres, que ja us desplaçàveu a les diferents cases de pagès de buscar el llegum, que ja era així, no? Doncs, escolta'm, aprofiteu i fem un dia d'octubre i aprofiteu per vindre i a sobre passegem per aquí i mirem l'entorn que tenim, no? I és això, eh?
3: Escolta, què es trobaran? És a dir, les persones que vinguin aquest diumenge, perquè és diumenge al matí, important, eh? Només al matí, la Fira de la Mongeta. Què és el que heu preparat? Què és el que hi haurà, Josep?
4: Bé, llavors, aprofitant això, doncs, els diferents productors del poble, doncs, jo què sé, des de gent de vins, els dels Grau, els Entrebosc, els diferents restauradors del poble, que ja per tradició fan, doncs, es presenten en plats allà, la gent pot fer degustacions, i a sobre també convidem a gent de fora, vull dir, des de, bueno, també tenim gent del propi municipi amb la mel, etc, no? Però també venen gent de fora, doncs, dels forns de no, d'aquests que fan aquest pa tradicional, els que fan manualitats amb sabons i coses d'aquestes, algú que fa alguna de ceràmica, en fi, és un recull de tot el que es fa al municipi i de veïns que ens volen acompanyar.
3: Escolta, Josep, la mongeta aquest diumenge la podrem comprar tant crua, però també la podrem tastar cuita, no?
4: Sí, ja feta, sí,
3: eh?
4: Ja està, eh? L'associació d'any, doncs, munta la parada de la mongeta. Sí que val a dir que no la cuinem tan bé com, o intentem cuinar-la bé, però no tant, doncs, jo que sé, com fan els restaurants, que fan, jo que sé, amb peu de por, bueno, amb diferents plats, no? Nosaltres sí que l'acompanyem amb una mica de cansalada o botifarra, però només és mongeta tal com surt a l'olla, no? Aquesta.
3: I com deies també, per a tots els públics, perquè prepareu activitats per tothom, i també una demostració de com batre la mongeta. Josep.
4: Sí, això ja s'ha fet
3: tradició, tradició. Eh?
4: És buscar un animal, que cada vegada ens costa més, buscar algú que porta mula o algun eu, alguna... i llavors doncs enganxar el corró com es feia abans i batre les a l'era, no? Això s'aprofita baix, que ha, allà mateix hi ha la pista del, de l'esportiva, i s'aprofita allà. I això té grans admiradors, i llavors una ventadora, com es triaven, i etc. No? I això sí que cada any ens omple d'orgull, perquè la gent apenas si se'n recorda de com es feia, i sobretot els més petits, no?, que veuen com es treballava abans. No?
3: Uh-huh. Josep, si parlem ben bé de la mongeta, què té d'especial la mongeta de Castellfollit del Boix i què la diferencia d'altres mongetes que a hores d'ara puguem trobar al mercat?
4: Bé, quan vam començar a dir, ostres, aquest producte sembla que és diferència dels altres, doncs, bueno, fot anys, eh? Ja, em sembla que des dels 90, que estem treballant amb això, i llavors, que encara hi és, els de l'IRTA ens van venir a fer el seguiment i no van saber quina varietat era. I això ens va valdre, doncs, que diguéssim que aquesta mongeta és de la varietat de Castellfollit del Boix. Per què? Perquè ha sigut feta tant temps aquí, en una alçada, i Castellfollit estem a uns 800 metres, entre 700 i 800, i ha agafat unes connotacions del terreny que al cap dels anys que s'ha diferenciat de les altres. Llavors, el primer de tot és que no fa pell, vull dir, la pell és molt fina. Això hem sabut que és un tema de les terres. Les terres, aquestes abans, moltíssimes terres havien sigut plantades en vinyes, i hi havia una tradició que em deien fer formiguers, que era cremar les restes vegetals de quan arrabassaven o quan esporgaven els arbres o feien, i enterraven aquestes cendres. I això fa que porti doncs molts minerals, no? I aquest tipus de fet fa que la pell sigui més petita, sigui que quasi no es noti, no? I llavors són petites perquè estan fetes del segà, vull dir això. I l'altra és que no són farinoses. A vegades quan mengem una mongeta, doncs sembla que siguin molt farinoses. Doncs aquestes no ho són gens, no? I aquestes són les connotacions que han agafat aquestes mongetes.
3: I Josep, hores d'ara, quants productors sou en la Castellfollit que feu aquest tipus, bueno, que cultiveu la mongeta de Castellfollit?
4: Bé, les mongetes fan com ha passat amb la pagesia, no? Vam començar 14 productors, que eren diferents cases de aquí al poble, i ara actualment quedem 7. Vull dir que ja estem a la meitat. La pega no, bueno, això mira, ha sigut llei de vida, vull dir, sembla que el pagès cada vegada costa més que es quedi gent, i cada vegada les explotacions o són més grosses, vull dir que amb això no, sí, no podem fer res. La gent, si no té moltes terres, doncs pràcticament doncs, no es viure, no, de pagès. I l'altre, el que sí que ara últimament ens està martiritzant molt, sempre aquí el poble es deia, no?, de dir, de cada 5 anys les mongetes n'hi ha un que es perd. Doncs ara ens està passant al revés. Que amb tot el tema del canvi climàtic, que això no ho podem negar a ningú, ja pràcticament ens sembla a les alçades que estem, doncs fa que aquestes temperatures que fan a l'estiu, és un producte que el plantem nosaltres per Sant Marc, a mig abril, i es cull per la Mare de Déu d'agost, no? Doncs si no tenim una primavera que plogui una mica, i, doncs això no som capaços de produir-ne, no? I amb el tema del canvi climàtic resulta que amb aquestes temperatures de sobre o a prop de 40 graus la flor es penseix, es neula. I si no fixem flor, doncs no hi ha producció. I això és un tema que encara estem treballant i que mirem a veure... Regant en sortim, eh? Sembla que amb rec, amb aspersió, podem aconseguir que la temperatura ambiental baixi un parell de graus, i amb això podem fer que es fixi la flor. Però a vegades ens costa més. La realitat és aquesta, eh? Produir mongetes.
3: Llavors, clar, parlaves del canvi climàtic, veient el que portem aquest cap de setmana, no? I tots aquests darrers dies, jo crec que ningú ho pot negar. Llavors, la collita d'enguany com ha estat? Perquè, clar, amb les calorades d'aquest estiu...
4: Et puc dir que ha sigut petitíssima, minsa, eh? Però saps això que et deia jo dels 5 anys? Doncs ara estem amb 4 que s'han perdut i un que és bo. Doncs com que la primavera ha partit, te'n recordes, no? I bueno, el que passa que de vegades no tenim gaire memòria, però saps que a partir del mes de març va començar ja a fer unes calorades, doncs això ens ha fet molt mal, no? Vull dir, amb tot, eh? Vull dir, i sobretot la mongeta, eh? La mongeta, inclús les mongetes que es fan de menjar tendres, etc. És molt sensible al flor amb les calorades. I bueno, estem amb això, vull dir, hem de buscar... alternatives, simplement hi ha gent que diu plantar més tard, saps? Com el ganxet està a fer tant quan, doncs intentar repressar la plantació per aprofitar doncs les aigües que venen poder la tardor. Però, bueno, ara ja veiem que n'arriben massa de vegades de cop, no? I poder haurem d'intentar canviar el que veníem fent, no?
3: Doncs un bons moments per tastar aquesta mongeta i per anar-la a comprar és anar aquest diumenge a la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix. Pels que ens estiguin escoltant i encara no sap si acostar-se a Castellfollit, Josep, què li diem i per convèncer-lo perquè vingui per pujar aquest diumenge a Castellfollit?
4: Home, que nosaltres sempre diem que estem en un espai privilegiat. Castellfollit és un cul de sac. Sí que hi baixaven, saben, camins rals, aquests de tota la vida, però en el seu dia, doncs, aquests camins es van tancar i, bueno, som del Bages i s'hi ha d'anar expressament, però anar expressament és a dir, escolta, em puges a dalt d'una muntanya que hi ha unes vistes, tothom ens diu, es veu les roques de Montserrat com mai i podem donar un tomb per allà al poble, que és petit, perquè aquí doncs, les masies doncs, totes pràcticament són aïllades, però bueno, hi ha una mica de nucli, i aprofitant allà el carrer principal que tenim de les escoles, i tot allò, aprofitem per tancar el poble, vull dir que aquest carrer queda tancat, i escolta'm, allà hi ha parat, tot i que escoles que vinguin i que estan molt benvinguts. Per cert, hi ha gent de l'Anoia, els del Xocolan, que diuen que són aquests de les plantes.
3: Sí, la Xocolan, sí.
4: Sí, doncs aquesta gent venen i vindran a fer, doncs, com per fer pomada, fer fraga, i també volen condimentar les mongetes amb plantes d'aquestes que ara tornem a retrobar, no? Com lliçons i coses d'aquestes, o la verdoagues o coses d'aquestes. I també volen fer una demostració de com mirar de condimentar mongetes amb aquest tipus de plantes, no? Vull dir que ens ho podem passar bé, no? Vull dir que s'ho passaran bé, segur. I per la canalla, si pugen en família, doncs escolta'm, tenen allà gent que... hi ha alguna obra de teatre infantil, etcètera, vull dir que ho veuran tot, no?
3: Doncs ja ho saben els nostres oients, aquest diumenge, 11 d'octubre, Castellfollit del Boix, aquesta novena fira de la mongeta, de 10 del matí a quarts de 3 de la tarda, una bona oportunitat doncs, per conèixer, tastar i reivindicar aquesta mongeta de Castellfollit. Josep, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: I que vagi bé, bon dia.
4: Molt bé, bon dia.

0: dos minuts i dos quarts d'una de migdia, ens anem a fer la llista de la compra, la llista de la compra amb la Carme Mecànica.
1: De los ciegos rima la soledad, con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya pre-

0: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group, / Energia.
1: Migdia Central, Eli Pagan.
2: I en aquest migdia central, tots els dijous, ja ho saben, parlem d'història, parlem de patrimoni. Lluís Vidós, què tal? Com estem?
3: Bé, bé.
2: Com passen els dies, eh?
3: Sí.
2: Passen molt de pressa. Fa poc estava, més que això de dir fa poc, estàvem de vacances, jo, i te mira, ja ens hem polit al setembre, ja comencem l'octubre. De fet, si vas a les botigues, crec que ara ja conviuen, això també és una cosa a estudiar, suposo que és més sociològic, eh? A les botigues ja conviuen les coses de, ara ja no podríem dir de Tots Sants, sinó que és ja el Halloween, eh? Amb les coses de Nadal, eh? I tu just estem a octubre, i per novembre, per l'1 de novembre encara ens queda, però per Nadal encara més, i conviuen ja les dues coses, que això també seria un tema a estudiar, eh? Un tema...
3: Sí, que això t'anava a dir que en el tema del comerç, sempre dels més avançats, des del segle XX, ja als Estats Units, no? I els nord-americans, fins i tot ara, segle XXI, tu hi vas al setembre a un supermercat i tot està enfocat back to school.
2: Sí,
3: bueno,
2: sí.
3: Al setembre no, a l'agost, eh?
2: Sí.
3: Però el dia 1 de setembre que entren tots a escola, ho netegen tot, ho treuen tot i ho canvien per Halloween.
2: Sí, sí.
3: I Halloween
2: sí.
3: Els dura fins a l'1 de novembre, eh?
2: Sí, sí,
3: i el dia 2 de novembre ho netegen tot, ho treuen tot i ja és Christmas, no? Llavors ja... o sigui que tenen com un calendari de promocions que al final, bueno, és sempre el mateix, no? Però bueno, és curiosíssim, perquè és com més radical que aquí, no? I de sobte jo crec que hi deu haver coses, ja les aranyes les deuen pintar de, jo què sé, de boles de Nadal, i en fan boles de Nadal, és que no sé com poden reciclar tant element decoratiu en tan poc temps.
2: No ho sé, però és que n'hi ha molt d'element decoratiu, eh? I de Nadal especialment. Avui no parlarem ni de Nadal, ni d'elements decoratius. La setmana passada parlàvem, doncs, d'aquest comerç mar enllà del segle XVIII. Avui en continuarem parlant, i parlarem avui de tecnologies de navegació, que clar, ara les tecnologies de navegació, clar, la gent, aviam, no sé com deuen funcionar els vaixells, però si nosaltres no funcionem amb, no, com funcionem a l'hora dels els cotxes, que ja ens anem oblidat dels mapes de paper i de pensar, no m'imagino com deuen ser les tecnologies navieres en aquest cas, però clar, una tecnologia naviera del segle XVIII hauria de ser complicada, eh?
3: Sí, mira, fem una petita introducció, hi ha la primera qüestió, per una casualitat que explicaré ara, que la gent no els interessen les nostres vacances, però sí que parlaré d'una curiositat.
2: Et deixo, digues.
3: Sí, mira, el segle XVIII, que és el que estàvem parlant l'altre dia, l'imperi més important del planeta, que es mantenia, i això era l'imperi espanyol, però estava en franca decadència, i de fet el segle XIX desapareix, però encara era l'imperi espanyol donde nunca se pone el sol, que també era veritat, perquè quan era de dia a l'Havana era de nit a Barcelona, i quan era de dia a Barcelona era de nit a Manila, i sempre en una part o altra del món hi havia sol en l'imperi espanyol. Llavors hi havia altres països que dius, alguns, que... hòstia, aquest país va ser tan important, doncs sí, i té bastantes colònies a Amèrica i Àfrica, com per exemple Portugal, que potser era com un segon imperi, o sigui, a darrere l'espanyol. Després, Anglaterra i França, que ja estaven fent unes marines imponents i unes embarcacions molt potents, i ja estaven conquerint el món, començant a conquerir el món, i que l'acaben de conquerir totalment al segle XIX, i hi ha un altre país que dius, ostres, un país petitet, que era, havia estat república, que s'havien independitzat d'Espanya, això, no, no parlem de Catalunya, eh? I això, i resulta que aquests, com es diu, estaven fent un imperi colonial asiàtic, i africà també, però sobretot asiàtic, amb alguna mena d'Amèrica també, una base per portar els seus corsaris i la seva pirateria, que és Holanda, que avui dia hem deixat de dir-se Holanda perquè de tot el grup de regions petitones o de zones que formen Holanda, Holanda només és una de totes, i hem decidit que entre tots s'han de dir Països Baixos o Nederlands, no? Llavors, doncs els Països Baixos, curiosament, era un imperi colonial, un imperi colonial sense rei, amb una república i això, que tampoc era democràtica i ni res, estava manada pels nobles i pels grans mercaders i per la gent rica, però a fi de comptes una república, Bueno, d'aquest grup de països, doncs, Holanda, curiosament, a la capital, a Amsterdam, que s'ha anat fent a base de recuperar terres que eren marismes i això, tenen aquestes marismes que són curioses, perquè són llocs que, si tu hi poses una estructura de fusta, per exemple, encara que hi hagi aigua amb la marea alta, amb la marea baixa és terra, no? Llavors, allà vas i muntes i vas muntant un barco, i quan puja la marea és molt més fàcil que et puguis endur aquell barco arrossegant que no pas, o sigui, que ho tenien relativament bé per muntar vaixells. Llavors, en una zona d'Amsterdam, que ara en diuen Amsterdam Nord, doncs hi havia bastantes, com es diu, drassanes, és a dir, empreses de fabricació de vaixells que potser no tenien ni coberta, o que tenien petits coberts pel dia que podia, però que com que treballaven tots a l'aire lliure, serrant fustes i bullint-les i unificant-les i d'això fins a construir vaixells, doncs estaven allà a mitja la intempèrie. Llavors, feien aquests vaixells que en realitat havien d'anar o a Amèrica, o a Àsia, o a Àfrica, i si anaven a Àsia, donaven tota la volta pel sud d'Àfrica perquè no existia, òbviament, el canal de Suez, que és una cosa del segle XIX, obert pels francesos, i que no existia, o sigui, el Mediterrani no estava connectat amb Àsia com ho està ara, Llavors, o està si els mandataris tenen a bé obrir els estrets i deixar passar els vaixells petroliers, Llavors, el tema, doncs, això, que aquests holandesos van crear dues grans empreses, que més són com es diu, de les primeres que van cotitzar en borsa i que van inaugurar, en certa manera, el capitalisme modern, o sigui, es van anticipar 100 anys ben bons a les borses normals i això, i, vull dir, a les grans borses de Londres, París, o Madrid, o Nova York, no? I un es deia la Companyia de les Índies Orientals, i aquesta companyia, doncs, tenia recollint diners de tot de ricatxos d'allà que volien fer negocis i això, i en aquests calés construïen els vaixells i els enviaven cap a l'Àsia. Un d'aquests vaixells és el vaixell que es deia de nom Amsterdam, i que no va durar gaires dies perquè només sortir del port d'Amsterdam, valgui la redundància, se'n va anar per l'estret de la Mànega fins cap a França i volia anar cap a Àfrica, però ja va enganxar una tempesta terrible d'això, i el mateix d'això de la Mànega, el mateix estret, i el va tirar contra les costes d'Anglaterra, de manera que d'això que va quedar allà, va anar quedant cobert de sorra, a vegades hi havia, i entre l'aigua marina i tot, i això no es va desfer, i ara fa uns 20 anys o 30, van fotografiar i desmuntar tot i això, i han pogut fer, amb els plans originals sortits d'aquesta excavació arqueològica, han pogut refer aquest vaixell, ara fa uns 20 anys, l'han pogut refer pràcticament igual, L'únic que han fet és un dels pisos que tenia, l'han fet una mica més baixet i has d'anar ja per allà dintre per visitar-lo perquè no, es van escalviar una miqueta. I el tenen al port d'Amsterdam flotant, no el tenen ni barat, res, el tenen flotant i quan el visites notes una mica, molt poquet perquè no hi ha onades allà, però notes una miqueta la sensació d'estar al mar. Fet aquesta introducció, com eren aquests vaixells? Doncs, vaixells totalment de fusta. Llavors, són uns vaixells, aquests del segle XVIII, aquests concretament tenien dos pals, que es diu, o sigui, dos màstils molt grans, i aquests dos màstils eren on hi havia les veles principals. Tot un aparell de veles bastant complex, amb unes xarxes que els mariners s'enfilaven per allà per desplegar-les o plegar-les, o per aquestes xarxes també pujava el d'això, com es diu... són unes xarxes que són com unes escales, i pujaven els que feien de vigia des de dalt, el que vigilava a veure si es veia terra, o si es veien enemics, o si es veien altres vaixells. Aquests no anaven amb el mateix sistema de flotes i tots els vaixells havien de tenir una bona dotació de canons i havien de ser relativament amples també per tenir un bon espai de càrrega, perquè el seu negoci consistia en això, en transportar productes d'un lloc a l'altre. Llavors, de fet, feien un negoci que tant podien agafar té a la Índia i portar-lo a Anglaterra, i vendre a Anglaterra, com a Holanda, com portaven espècies, com portaven pebre, com portaven un producte que els deia aleshores que no era cap producte, sinó que eren éssers humans esclavitzats, o éssers humans migrants, que ja al segle XVIII van omplir Àfrica, per exemple, de migrants hindús. O indonesis, que és on ells tenien a Jakarta tenien la base militar i colonial. Llavors a Sud-àfrica també tenien una molt bona base d'africans, que sempre estaven picats i a vegades més que picats amb els anglesos colonitzadors, i es va haver de solucionar amb tractats de pau, i finalment tenien també alguna colònia en un lloc anomenat Surinam, que és a les Guaianes, que és, abans hem dit Venezuela, però això seria una mica a l'est de Venezuela. Amb tot aquest espectre, aquests vaixells, la diferència amb els nostres, amb els catalans, diguem-ne d'una manera, és que aquests estaven armats. O sigui, la flota espanyola en tenia uns quants que eren petits, no portaven gaire càrrega, petits, estrets, no, amb no gaire càrrega, molt àgils i molt armats, i aquests eren els militars, i els altres que eren més amples, més feixucs, que eren els civils, no? I en canvi aquests combinaven les dues, però fora d'això el vaixell era pràcticament igual. Funcionaven amb brúixola, unes brúixoles enormes que tenien, funcionaven amb l'astrolabi que vam dir el dijous passat, i

0: d'uns companys arqueòlegs submarins que havien detectat que eren molt assemblats els vaixells d'aquí amb els holandesos. Però els holandesos primer, quin avantatge tenien? Doncs pel que fos, van descobrir algunes tecnologies de, com es diu, de lliscament a dintre l'aigua, i que segons quina forma feies els vaixells lliscaven més ràpid, i el vaixell, tot i ser més gros, anava més ràpid, que van poder competir amb avantatge amb els anglesos, fins que, clar, t'agafen un vaixell i te'l copien. I això és, això també, que va passar ràpidament amb els anglesos i els francesos, al final també va arribar aquí. I les formes dels vaixells d'aquí, finalment, a finals del segle XVIII, s'assemblaven molt ja a les formes dels vaixells holandesos, que des del segle XVII ja feien el comerç per tot el mar.
1: Escolta, Lluís, ho hem de deixar aquí?
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: De res, i res, ja, després ja farem temes més de tardor i hivern.
1: Que vagi bé, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Fins anàvem bé. Adéu. Que vagi molt bé.
1: Passa un minut de 3:15 del migdia. Tornem a la música amb David de Maria i aquest Perfume de la Soledat.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: La seguretat dels pacients és un compromís compartit i una peça clau per oferir una atenció sanitària de qualitat. Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, parlem amb la Laura Comelles Fernández, cap de Qualitat i Seguretat del Pacient d'Altaia, sobre la tasca que es du a terme des de l'àrea de qualitat i sobre el paper fonamental que hi tenen tant els professionals com els mateixos pacients. Primer de tot, la saludem. Laura, què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Bon dia.
1: Gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Parlarem d'aquest Dia Mundial. Fa uns dies que celebrava aquest Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Què entenem exactament per seguretat del pacient, Laura?
2: Doncs mira, quan parlem de seguretat del pacient, ens referim sobretot a intentar evitar que una persona pugui patir un dany que es podia prevenir durant l'atenció sanitària. L'assistència sanitària cada vegada és més complexa, no? Intervenen molts professionals, medicaments, proves, dispositius, hi ha trasllats entre serveis, i la seguretat consisteix precisament, doncs, en posar barreres perquè dins de tota aquesta complexitat del sistema les coses es facin d'una manera més segura possible. De vegades són coses que es poden fer, doncs, molt senzilles, des d'identificar correctament una persona abans de fer-li una prova, comprovar una medicació, amb mesures per prevenir caigudes, entre altres.
1: Aquest any el lema és atenció segura durant tota la vida. Quin missatge vol transmetre aquest lema, Laura?
2: Doncs mira, aquest any l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha posat el focus en això, no? En atenció segura al llarg de tota la vida, i es refereix especialment a aquelles persones que tenen unes malalties cròniques, com poden ser la diabetis, les malalties cardiovasculars, el càncer o inclús malalties respiratòries. Són unes persones, no?, que tenen contactes amb el món sanitari al llarg de la seva vida, doncs, amb diferents professionals, diferents dispositius, com pot ser l'atenció primària, l'hospital, les consultes especialitzades o farmàcia, no? I, per tant, la seguretat no depèn d'aquests moments concrets, sinó, doncs, que hi hagi una bona coordinació, que la informació que rebin aquests pacients sigui correcta i després, doncs, que aquests tractaments tinguin una continuïtat quan la persona passa, doncs, d'un lloc a un altre del sistema.
1: A Laura, hi ha molta feina relacionada amb la seguretat que probablement els pacients no veiem. És a dir, què fa una organització com Altaia per prevenir riscos i aprendre quan es produeix un incident?
2: Sí, està clar que hi ha molta feina, doncs, que queda segon pla. Per exemple, revisem indicadors per detectar on podem millorar, fem auditories, revisem protocols, treballem amb diferents grups de treball que tenim a dins, no?, per analitzar, doncs, incidents de seguretat, no?, i els anem comunicant als professionals. I això últim, no?, aquest tema dels incidents de seguretat que he comentat, és algo, doncs, molt important per nosaltres, no?, perquè al final quan es produeix un incident, no?, el que busquem no és anar a veure qui s'ha equivocat, sinó del que ha passat, intentar entendre-ho i poder fer canvis perquè sigui menys probable, doncs, que això torni a passar. I d'això de vegades poden sortir canvis o accions, no?, que són coses més petitones. De vegades podem implementar una alerta informàtica o una doble comprovació o fer una formació dirigida als professionals, entre altres. Al final, no?, la seguretat del pacient constitueix precisament això, posar petites barreres per fer una atenció més segura.
1: I quin paper poden tenir i podem tenir els mateixos pacients i les seves famílies en la seva seguretat?
2: Doncs mira, cada vegada parlem més del pacient com una persona que participa activament en la seva pròpia seguretat, no? Hi ha coses molt senzilles que poden ajudar. Per exemple, és conèixer bé la malaltia que presenten, saber quina medicació prenen, per què serveix i quines senyals d'alerta s'han de vigilar, no? I sobretot sempre preguntar quan alguna cosa no s'entén bé o que genera dubtes de les coses que comenten els professionals sanitaris, no? És molt útil, doncs, portar l'informació de salut actualitzada, sobretot quan aquests pacients són atesos en diferents centres, i el més important és això que et comentava, assegurar-se, doncs, que ha quedat clar què s'ha de fer a partir d'aquell moment com a pacient, no? Doncs quina medicació s'ha de prendre, quines visites o controls queden pendents i a qui s'ha de contactar, sobretot si alguna cosa empitjora. Per tant, en resum, no? Es tracta, doncs, d'estar informat, preguntar, participar i sobretot dir si alguna cosa no ens quadra. No és desconfiar dels professionals ni molt menys, sinó és el contrari, no? Que els propis pacients i família formen part de tot aquest engranatge i són una barrera més de seguretat.
1: Laura, quan parlem de qualitat assistencial i de seguretat del pacient, estem parlant del mateix? I com sabeu si l'atenció que oferiu doncs està millorant?
2: La seguretat del pacient forma part de la qualitat assistencial que diem. Vale? La qualitat és un concepte per això encara més ampli. Perquè per un costat volem que l'atenció sigui segura, però també que sigui efectiva, adequada a les necessitats de la persona, coordinada i que tingui una bona experiència durant tot el procés assistencial. No? Per tant, no mirem una única dada, sinó que analitzem tots els resultats, els incidents, l'experiència del pacient, compliment de protocols, auditories, acreditacions, entre molts elements. No? Sobretot el que intentem fer és transformar la informació en millores, perquè mesurar per mesurar té poc sentit, no? Però el que hem de fer és el valor de detectar doncs, com podem fer millor les coses.
1: I per acabar, què t'agradaria que els pacients sabessin sobre aquesta feina de qualitat i seguretat que sovint no es veu, eh? Perquè segurament avui molts dels oients estaran descobrint què és aquesta seguretat dels pacients. Per acabar, doncs això, Laura, què t'agradaria que sapiguessin els pacients sobre aquesta feina que feu en matèria de qualitat i seguretat?
2: Bueno, a nivell poblacional m'agradaria que sabessin que moltes de les accions que a vegades poden semblar repetitives o fins i tot una mica estranyes, al final a darrere hi ha una raó de seguretat. Sempre hi ha una feina pensada específicament per protegir el pacient. Per exemple, de vegades és molt possible que durant una mateixa estada, per exemple hospitalària, diferents professionals preguntin diverses vegades al pacient el seu nom, els cognoms i la data de naixement. I això no és perquè no sapiguem, no?, qui és aquell pacient. Ho fem perquè abans d'administrar una medicació o fer una prova o un procediment hem de comprovar que estem atenent a la persona correcta i és una barrera més que tenim implementada de seguretat. Per posar-te un altre exemple, per exemple, és la preparació de la medicació. És un moment que requereix molta concentració per part dels professionals i les interrupcions que poden presentar afavoreixen aquests errors. Per tant, si veiem una infermera o un infermer que està preparant medicació i el que necessitem, no?, com a població o com a pacient no és urgent, és preferible doncs, esperar que acabi fins abans d'interrompre. Al final doncs, és això, són petits gestos, no?, que ajuden a fer que l'atenció cada vegada sigui més segura. I al final és això, que la seguretat del pacient és una responsabilitat compartida entre l'organització, els professionals que hi treballen, els pacients i les famílies.
1: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Laura Comelles, que m'hem explicat, ella és cap de qualitat i seguretat del pacient d'Altaia. Li agraïm molt que avui ens hagi acompanyat en aquest migdia central parlant doncs, d'aquest Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients i parlant doncs, de què és aquesta seguretat en el pacient. Laura, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Molt bon dia. Gràcies.
2: Adéu.
1: Un minut i acabem, un minut i arribem a la una del migdia. Nosaltres tornem demà puntualets a les 12 del migdia, amb aquest migdia central, ja ho saben, demà farem meteorologia, amb aquesta setmana tan moguda meteorològicament que hem tingut amb l'Arnau Graner, d'Arnau Vilaseca, en proposa de cinema, i el Joan Morros. Per això serà demà. Ara, a continuació, el passeu abans, però, una mica de música, i aquest Café Quijano, i aquest Nada de Nada. Fins demà!

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
1: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
2: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
3: Ahora en Hipoyagán pagar menos está de moda. Silla EAMES negra o blanca a tan solo 19,95 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
4: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6, i a Manresa, Àngel Guimarães.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 8 d'octubre. I no sé vosaltres, però per mi els dijous tenen un gust indiscutible de cultura. El cap de setmana s'apropa, les ganes de fer plans més lúdics s'intensifiquen, i és aquí on la tasca de prescriptors culturals que fem des del passeu-passeu pren tot el sentit del món. Perquè qui s'avorreix és perquè vol, l'ho dit d'una altra manera, qui no sap què fer el cap de setmana és perquè no ha buscat gens ni mica o perquè directament no mira Canal Taronja. Perquè aquí cada setmana intentem proposar-vos coses a fer durant els dies de festa i aquest dijous no n'és cap excepció. Avui parlarem de música i també de cinema i ho faré acompanyada de tres persones que tot seguit us presento. D'una banda, a la meva dreta, tenim l'Adrià Valls, alcalde de Castellbell i el Vilà, i el Josep Torres, president de la Capella de Música Burés de Castellbell, que ens venen a presentar el 46è Festival Internacional de Cant Coral de Catalunya Centre, que arrencarà ni més ni menys que demà, divendres dia 9, i s'allargarà tot el cap de setmana. Parlem d'un festival que ha aconseguit portar, al llarg de més de 4 dècades, centenars de formacions nacionals i internacionals a la Capella de Música Burés i que enguany arriba amb un cartell d'allò més suculent que ja us ho diré ara, em fa molta ràbia no poder anar a les Sound Six perquè, primer, no sabia que encara estaven en actiu, ara en parlarem, i segon, no puc. Em fa molta ràbia. Després m'ho expliqueu, eh? Què tal, Adrià? Què tal, Josep?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Seguim per això, perquè hi ha una tercera persona que serà un col·laborador habitual dels passeus de dijous, vindrà un cop al mes i ell és, ja el coneixeu de l'any passat, l'Arnau Vilaseca. Què tal? El nostre cinèfil de confiança.
3: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: Jo bé, i tu?
3: Bé, molt bé, com sempre.
0: Sempre tenies com la secció a posteriori, és a dir, la gravàvem abans i sortia, i ara no, ara vens a plató.
3: Ara és una mica més caliu. Sí.
0: No,
3: me n'alegro.
0: En conversa, perquè l'Arnau, estimada audiència, la secció que feia sempre de cinema, que la gravava del tirón, i a més sol, vull dir, jo gravava i ell...
3: Era un monòleg
0: que no es tallava mai, és a dir, és que no havíem de parar pràcticament mai.
3: Bueno, jo ho tallava perquè sabia que hi havia un temps, que així no continuava.
0: Vull dir. Exacte, no, vull dir, tu si haguessis pogut parlar una hora, haguessis avui parlat tallen. Una hora tu sol. Avui et tallaré i si no m'ajudareu vosaltres, Josep i Adrià. Doncs l'Arnau, per fi, a plató, un dijous al mes ens vindrà doncs, a recomanar pel·lícules que ja sigui, que són d'actualitat perquè estan a la cartellera dels cinemes o que són d'actualitat perquè hi ha un tema d'actualitat que les interpel·la, no? I en aquest cas Exacte. Em sembla que és més aquesta segona...
3: És aquesta segona. Tenim molt bona cartellera igualment, hi ha sí. La bola negra, etc, però és la segona, sí.
0: És la segona. I ja us desvetllarem què és perquè abans toca parlar de música, toca parlar d'aquesta nova edició del Festival de Cant Coral, del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que comença demà, no sé com van els preparatius, si ho teniu tot a punt, què?
1: Vols començar?
0: Els nervis?
2: Sí, bueno, tot a punt no està mai fins l'últim minut, perquè hi ha mil coses per lligar, però sí, ja fa uns quants anys que ho fem, ja tenim una mica d'experiència, fa 46 anys. Jo volia començar una mica fent una mica dels antecedents de per com hem arribat fins aquí, perquè això és una llarga història, bueno, no m'estanyo gaire, però una
0: no,
2: mica...
0: No, escolta, m'ens agrada molt la història, també.
2: Nosaltres som la Capella Música Burés, una entitat de l'any fundada l'any 1914, vull dir, tenim 114 anys, ja som bastant...
0: Sí.
2: Com una vocació a ben néixer, no com una cura, com les centenars de corals que hi ha, sinó que com un, jo sempre dic que som com el Barça, el més que una coral que ha fet moltíssimes coses que no tenen res a veure amb corals i que han fet de tot, i sempre hem tingut aquesta voluntat.
0: Ja va néixer així, Josep,
2: Va néixer dintre la colònia tèxtil del Burés, que és Castellbell i Vilà, però una colònia tèxtil d'aquella època tancada, en què hi havia el fill de Juncadella, propietaris d'un dius dels Burés, que eren els patrocinadors, una mica els mecenes, que vam tenir una pila d'anys, i això sempre ajudava a fer coses molt que no eren normals per una coral. No? I també tenim unes instal·lacions, encara som els propietaris, que abans eren de la indústria dels Burés, ja som propietaris nosaltres, que també ajudaven a poder organitzar tota una pila d'esdeveniments. No? I bueno, això per saber que l'inici en caixa de l'entitat, doncs arribem a l'any 52, en què el mestre Vila, que és una persona nascuda al barri, tota la vida al barri, que treballava a la fàbrica, era nòmina, treballava a la fàbrica, era director de la coral, perquè era, durant molts anys no es distingia entre la coral i la fàbrica, era com una secció més, no?
0: Wow.
2: I aquesta persona, que va ser director, i va ser un revolucionari, director, compositor, actualment és una de les seves cançons, són de les més cantades actualment a Catalunya, vull dir, és una persona que va viure pel cant coral, i molt innovador, i l'any 56, el primer cap de 4 anys d'entrar ell de director, ja vam anar a participar al festival Guido d'Arezzo, l'any 56, enguany fa 70 anys, quan encara no havia fet ni l'autopista, que va arribar a Itàlia, van estar 3 dies amb el tocar.
0: A quin lloc d'Itàlia se celebra?
2: A Arezzo, encara es fa ara, aquest festival és al centre d'Itàlia.
0: Uau!
2: Entre Florència i Roma està.
0: I pot ser que fóssiu l'única coral que fos internacional, diguéssim?
2: No, ja era la segona o tercera edició, però d'aquí de Catalunya sí, bueno, som una coral petita, innovadora, no havia pràcticament cap coral que ha sortit del país aquella època, era una cosa molt important. I bueno, a partir d'allà es va fer quasi any sí any no, fent una gira internacional, sempre per Europa, no es vam atrever mai a sortir d'Europa, però vam fer 25 gires i feien un any, era molt d'intercanvi, nosaltres anàvem, contactàvem una coral del país, que fèiem una gira per allà, i després l'any sobre venien ells i estaven allotjant-se en casa de famílies, i ja es van crear el cultiu aquest internacional durant molts anys, fins que també el mestre Vila va ser participar del secretariat que organitzava el Festival Internacional de Barcelona i quan els de Barcelona venien i cantaven i marxaven el mateix dia. Ja tenim una experiència de sí. I aquí apareix l'altra persona important del festival, que és el Ramon Noguera, fundador de la Polifònica de Porreig.
0: Clar, home, i tant.
2: Era un jove innovador amb moltes ganes de coses, i ell volia fer un festival, però és que li faltava l'altra part, que era la persona amb experiència, amb contactes i amb molt garatge, que era el Francesc Vila, i es van ajuntar tots dos l'any 80 i van crear aquest festival.
0: Clar, llavors, entenc que es va crear aquest festival en detriment d'aquests intercanvis que fèieu amb
2: sí, però el Festival de Barcelona encara continua en curs, ja van per a 60 i pico edició.
0: No, però jo vull dir els intercanvis, eh? És a dir, que vinguin corals a dormir a casa dels castellvilarencs, això ja es va acabar, diguéssim.
2: Algun any vam coincidir, inclús fèiem les dues coses, però ja hi havia l'hàbit de tenir gent a les cases i vam continuar tenint-les, perquè al principi, els primers anys del festival, tots els cantaires estaven
0: allotjats a casa d'altres cantaires,
2: no? Tots, i una pila de gent i famílies del poble que hi participaven. Bueno, això era una de les característiques més importants del festival, no? Que havia una convivència social molt important, no?
0: Que de fet, si no m'equivoco, Josep, aquest any és el primer any que això no es donarà, no?
1: Sí.
0: És a dir,
1: s'ha professionalitzat aquesta part.
2: Sí.
0: Exacte.
2: Sí.
0: És a dir, que no es quedaran a...
2: Sí, això ha passat
0: poble.
2: Que, primer, les famílies han canviat. Al principi era normal que hi hagués l'home treballava, la dona estava a casa, després tenien els horaris per anar a les cases, i ara vam anar posant cada menys hores a les cases perquè la gent no els podia tenir, fins que va arribar un punt, esclar, diu, l'hora principal és llevar-los i donar-los a l'esmorzar i portar-los cap a l'autocar. Però esclar, i els que la dona i l'home tots dos treballaven i després no es quedaven sols, era un problema, i cada vegada és més problemàtic, més difícil, fins que al final ha sigut impossible. Inclús vam estar uns anys mixtes, que hi havia gent a casa, gent amb albergs, però després les despeses d'alberg, sobretot el transport amb el tocar, les dietes, es va pujar arribar a un punt que era inviable econòmicament, perquè cada vegada és més difícil, i no el pressupost que tenim nostre és molt limitat.
0: Clar, no.
2: I vam dir, al final ens gastem els diners en corals que siguin professionals i que el nivell artístic no baixi, però una cosa social i humana, doncs haurà de...
0: Però deu haver costat, no?, prendre aquesta decisió. És a dir, clar, era un punt que us definia molt, no? Que us diferenciava molt dels altres festivals de Can Coral, aquesta proximitat i aquest dia, escolta'm, quedeu-vos a dormir a casa nostra, vull dir que no ha hagut de ser fàcil.
2: No. Ha sigut progressiu. Va ser tan intensa la relació humana que es van crear 4 matrimonis.
1: És el que anava a dir, que hi ha hagut relacions.
0: Aviam. Aquí també ens agrada molt indagar. A veure, se'n podria fer una pel·li, potser. Home, no ho descartem, eh? I aquests matrimonis... No, a veure.
2: Això és la gent que s'allotjaven a la casa, se'ls feien amics, després es anaven intercanviant.
0: Més que amics.
2: Un polonès, va ser el primer que hi va haver, després un cubà, també es van casaven amb cantaires de la coral.
0: I tots s'han quedat a Castellvell?
2: No, a Castellvell hi ha un filipí i una veneçolana. El cubà, i això es va quedar a casa meva, viu a Sant Vicenç, que es va casar amb una cantaire que és de Sant Vicenç de Castellet, i el polonès viu a Sant Cugat, que era el nebot del Francesc Vila, precisament.
1: S'han quedat a Catalunya, però perquè van venir, es van conèixer durant el festival i van proseguir la relació, diguem.
2: Hi ha persones que són al món gràcies al festival, no?
0: Exacte. Mira, hi ha fins
3: del
0: festival.
3: És un bon eslògan,
0: Hi ha fins del festival. Clar, llavors, aquest festival ha hagut d'evolucionar en aquest sentit que dèieu. Quines coses bones ha tingut aquesta evolució en els darrers anys?
2: el cor és bon, aquest festival ha permès que en un poble molt petit com Castellbell puguem gaudir de corals extraordinàries d'un nivell, bueno, sempre amateur, no? Però a nivells, bueno, hi ha un festival filipí, que sempre és el que hem emblemàtic que tenim, que ha guanyat el campionat del món de cors, bueno, que és un campionat que no és oficial, però bueno, que es considera, clar, és unes experiències impressionants, no? I els primers anys, clar, venia gent de molt lluny, que no era habitual, ara pas pel carrer i veus de tot, no? Però aquella època, recordo un cor de Senegal, que eren de color, bueno, la gent es overbooking, allà la gent no hi cabia per veure'ls. Ara, per exemple, vas pel carrer i veus la globalització ha canviat molt, no? Però vam poder gaudir d'aquestes experiències que són ganoses, hem pogut viure de cap manera en un poble com Castellbell, no?
0: Clar, tu, Adrià, que vens de fora, diguéssim, ets castellvilarenc d'adopció, quan vas arribar aquí, coneixies aquest festival?
1: No el coneixia, tot i que, bueno, per vinculació familiar sempre hem tingut molta relació a casa amb el Liceu, que el meu avi era professor del Liceu i era director de l'orquestra del Liceu. Per tant, en el camp de l'òpera, doncs, històricament hi ha hagut diversos antecessors meus i del meu pare que havien sigut músics i per tant teníem una certa relació. És cert que aquest festival en concret no, tot i així quan ja fa més de 10 anys vaig anar a viure al municipi, sí que em va sobtar el que precisament està explicant
0: això,
1: el Josep, no?
0: Aquesta
1: qualitat o aquest fet de que al final a nivell de festivals o d'actes que tenim durant l'any és el que té una repercussió més enllà de les fronteres, doncs, del municipi, ja no diguem, però vull dir de la Catalunya central, de Catalunya, inclús de tot l'estat, no? Perquè ens han vingut, doncs, corals de l'estranger. I des d'aquest punt de vista, des de que ja vam entrar a govern el 2023, parlant amb la Junta i amb el Josep com a president, sí que vam considerar des de l'Ajuntament que evidentment aquesta evolució que hem comentat del tema allotjaments, el tema dietes, les despeses del festival, doncs, es van escapar molt de les mans, i aquesta col·laboració amb les famílies, doncs, pels motius que ha explicat el Josep, cada vegada eren més complicades, i vam entrar amb una subvenció nominativa directa de l'Ajuntament com a organitzador, posem patrocinador principal, diguem, perquè l'organització és de la capella, de 3.000 euros a l'any, precisament per fer el festival, i ara aquest any hem arribat ja als 5.500, o sigui, pràcticament hem doblat, perquè entenem, doncs, que els costos al llarg d'aquests 46 anys, us podeu imaginar com ha canviat tot, i creiem, doncs, que s'ha de mantenir el nivell de les corals que estan venint i que històricament ha mantingut el llegat que molt bé explicat el Josep, no? dels dos creadors a l'any 80 del festival, la fàbrica, com molt bé ha dit també, d'Indústries Borés ja va desaparèixer, ja són fàbriques tèxtils, doncs formen part de la història i del llegat, però evidentment econòmicament va haver-hi, no?, un reemplaç en aquest sentit de patrocinadors de molts comerços locals i empreses del municipi que participen cada any perquè sigui una realitat, però creiem que des de les administracions, doncs, també s'havia de fer aquest pas endavant.
0: Jo no sé aquesta setmana si han coincidit les entrevistes que han anat fent aquí al Passeu, però dilluns van venir els del campionat Maki, que és unes curses de muntanya, que els organitzadors són veïns i veïnes dels pobles de Sallent i de Sant Mateu de Bages, que ho fan desinteressadament, llavors patrimoni obert també, és a dir, he donat veu aquests dies a un munt d'iniciatives que totes són possibles per la passió dels veïns i les veïnes, per l'amor a l'art, és a dir, i tu, Arnau, també formes part de molts de col·lectius, sí, sí, que treballen per amor a l'art. És a dir, si no hi hagués aquests voluntaris i aquesta passió que posa la gent de la capella, que entenc que és desinteressada,
2: sí, sí,
0: aquest festival no es podria fer, perquè
2: correcte,
0: qui cobra són els artistes.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És que jo ara volia treure aquest tema també perquè moltes vegades sembla que és com molt impossible, molt difícil fer coses fora de Barcelona o fora de la gran ciutat, sobretot potser a vegades culturals, perquè a nivell esportiu, per exemple, es mouen més persones, i a nivell cultural, moltes vegades, o artístic, sembla que sigui més difícil, no? I moltes vegades, jo no sé si és o a nivell econòmic o de mobilització de la gent per anar a veure aquells espectacles, i sí, sí, bueno, es demostra això, que si no és per la passió de qui s'hi fica al darrere, que a la vegada també hi ha com un cert relleu generacional moltes vegades, que la gent si continua mantenint, però a la vegada que vagin adoptant noves generacions, crec que també és difícil. No sé si esteu tenint també a nivell de suport de gent que col·labori amb vosaltres aquest relleu generacional.
1: Ara, ara el Josep us explicarà el cas de la capella. Jo, com a global de les entitats que ha dit l'Aina a nivell de dir quanta gent activa d'aquest tipus d'organitzacions, dir que tenim una xarxa d'entitats molt potent a Castellbell, però moltes
0: falta relleu.
1: Sí, diguem que posen una mica el crit al cel a vegades de dir, hosti, el dia que desaparegui aquesta generació, no?, que ha activat durant molts anys, hi ha una manca de relleu important. Malgrat això, jo crec que hi ha un bri d'esperança, perquè a Castellbell, per exemple, hi ha gent més doncs, de mitjana edat o inclús hi ha la part més jove que s'estan implicant amb algunes entitats, i curiosament acostuma a ser un grup de gent que s'implica en diverses entitats. Vale. O sigui, normalment hi ha una capilaritat, i tens un grup potser de 100 persones que són les que mouen la trentena d'entitats que hi ha a Castellbell, no? Llavors hi ha gent que està implicada en més d'un lloc, i el Josep us explicarà molt bé el fenomen de la capella.
2: La capella també és un fenomen una mica particular, perquè apartem, imagina, això és la quarta generació que estiga dintre de la entitat més de 100 anys, i més de 100 anys molt actius. Hi ha cors de clavell que canten un cop cada... No, nosaltres, la història és impressionant el que hem arribat a fer, i però també estem patint el que passa amb tot el nivell, nosaltres ho veiem al nivell de Can Coral, que més o que també una mica fa totes les entitats, o la majoria, però totes, no?, que ens anem envellint, i que ja som molts cantaires que ja els hem donat els 25 anys, algun ja ha estat fins i tot els 50, i clar, és que anem, i ara el relleu ho veiem difícil, perquè com més anem envellint, per d'una manera, és més difícil que tenir gent jove, la renovació costa més, i és un problema que una mica important que tenim de moment, encara tenim per anys, però si no ens ho mirem una mica de cara a llarg termini, haurem de fer alguna cosa especial perquè no...
0: Per tant, de moment, el futur de la capella és incert.
2: En aquest sentit, sí, perquè la mitjana d'edat ja estem als 60 anys.
0: Clar.
2: I veus les fotos i mires fa 20 anys i la mitjana era de 40. Ja, i anem pujant els mateixos i estem, alguns ja comencen a dir, hòstia, ja 70 anys ja comences...
0: I... El dimarts va sortir un debat molt interessant, justament amb els de Patrimoni Obert, que clar, deien que les entitats o les associacions o les formacions també han d'entendre que potser el qui les agafa les gestiona d'una altra manera, no? Que de vegades és aquest com dir de quina manera casem, com volem comunicar als joves i com hem comunicat aquesta entitat fins ara per seguir-li donant vida, que això tampoc ha de ser fàcil.
2: Sí. Nosaltres inclús ja, com vas avançant, ja entres en el banc professional, perquè ara veieu que està ple de festivals. Al principi, quan vam començar, no hi havia cap, que som dels més antics de Catalunya, gairebé, ja 46 anys. I estem, fa temps que estem buscant la figura del gestor professional perquè ens doni un cop de mà, i no l'acabem de trobar. Aquest perfil, i suposo que ja la trobarem, però hi hem passat amb algú, va venir l'Oriol Pérez, va venir a donar-nos un cop de mà.
0: El Treviño,
2: sí. Uh-huh. Però no acabem de trobar, perquè clar, jo sóc el president i sóc un autònom i no sóc ni idea del món aquest. Al final sé una mica de l'experiència, no? Però penseu que els últims 15 dies el mòbil no para, és allò, i si quasi veig professional, però no ho ets, perquè ets un aficionat
0: justament. Perquè no tens el títol, bàsicament,
2: i no? Sí, som professionals d'experiència, perquè ja m'he vist, podria explicar una enciclopèdia de coses que ens han passat, no? Uh-huh. Però no som professionals, i ara cada vegada aquest món és més professional, el pressupost es dona molt tant perquè se't dispara per aquí o per allà, i tenim una cosa molt acotada, i clar, i tens mil coses per fer, i tu ets una persona que estàs, i ho estic treballant, i va trucar el mòbil, estic treballant, i ei, aquest i l'altre, i clar, això, suposo que al final arribarem a trobar aquest gestor, perquè és que ell mateix s'autofinanci amb alguna ajuda que trobem, per poder-ho fer d'una manera més professional, perquè poder dir alguna cosa no acabem de lligar del tot, perquè som, que clar, som
0: aficionats. I des de l'administració s'arriba fins on s'arriba, no? Clar, és que sí. Deu ser molt difícil també com a alcalde, dir, és que no us podem donar tot el que necessiteu, totes les entitats, no?
1: Evidentment, a mi m'encantaria poder atendre totes les sol·licituds. Com dic, Castellbell, per sort, a nivell d'entitats estem molt contents, perquè a més se n'han creat, en aquests 3 anys que portem a govern, doncs se n'han creat de noves, hi ha un dinamisme molt gran, i intentes arribar a tot arreu. Hi ha unes quantes entitats que ja tenen unes subvencions nominatives doncs, més consolidades des de fa anys, nosaltres les hem incrementat, el futbol també els hi vam incrementar 1.000 euros, van passar de 7.000 a 8.000 euros, però al final és això, per què 5.500 a la capella i 8.000 al futbol? Bueno, intentes buscar coses una mica objectives, però al final, primer, perquè ja t'has trobat una herència, no?, d'uns diners concrets amb aquestes entitats, i evidentment perquè fan una tasca social, cultural, social en el cas de les dues entitats, i cultural en el cas de la capella, i esportiva en el cas del futbol. Doncs clar, el futbol són 130 famílies de, no?, de nens i nenes que tenen la seva vàlvula d'escapament i que tenen les seves relacions socials amb aquest ambient.
0: De pertinença, no? També,
1: i el sentiment de pertinença al municipi. Llavors, bueno, intentes arribar a tot arreu, tot i que evidentment en un municipi de 4.200 habitants no tenim pressupost ni molt menys per arribar on ens agradaria.
2: És que nosaltres fem un festival internacional amb uns 15.000 euros, que és pobina, sí, sí. Quan vam contactar amb l'Oriol, ell estava gerent d'un festival d'un milió d'euros, i jo estic amb 15.000 euros, si són, no n'hi ha ni per començar, però el fem cada any, i anem aguantant, perquè si haguéssim, l'any passat vam patir una miqueta, però ja ho hem fet alguns canvis perquè no es torni a passar, i bé, l'anem cobrint. Bé, si comptem amb Porreig, que som dos seus, una mica, és un festival que seria el doble, 30.000 euros, però és que és una misèria. Els festivals, hi ha una federació de festivals, i un dia vaig estar parlant amb el gerent, si menys de 50.000 consideren que no és ni arribes ni festival, és mini festival. Clar, doncs són 200, 300, un milió d'euros, que no ara és 15.000. I clar, no, els patrocinadors, aquí tenim un programa demà, sí. Anem botiga per botiga, 35 euros, 50, i recollim, i bueno, anem cobrint allà.
0: És la implicació del poble també a nivell econòmic.
2: I som molt prudents, bueno, amb experiència, no ens atrevim a fer coses perquè faríem potser més, però clar, el pressupost és el que és.
0: I això, els artistes a qui convideu ho tenen en compte? És a dir, clar, el pressupost és el que és, i per tant els catxets també són els que són. Llavors això segur que us condiciona, sí, a l'hora de que sigui bueno, bonito, barato, no? Una mica.
2: Sí, per exemple, ahir vaig estar amb una problemàtica que no ens havia passat mai, que és ara hem contractat dos cors, el del dissabte i el diumenge, que necessiten molta cosa tècnica, micros, etcètera, etcètera, i fins ara això no ens hi trobàvem, venien i cantaven quasi tots estàtics i ja està. I clar, diu, bueno, però això, llavors, és que nosaltres quan anem, diu, hi ha dos pressupostos, hi ha el tècnic i l'artístic. I hosti, però això no hi comptàvem, nosaltres tenim un tècnic de so, però porta un micro de presentació i poca cosa més. I ara resulta que ens ha sortit aquí un problema, bueno, ja el vam solucionar, però clar, això no hi estàvem basats nosaltres, que hi ha un running, bueno, hi ha com la paraula tècnica, no sé què.
0: Sí, sí.
2: Ells t'envien unes característiques tècniques que has de complir. Sí,
0: sí. Has de complir.
2: I ells comptaven que el teatre ja hi era, però ara tenim un teatre que també és un teatre de poble, tampoc ho tenim de tot, no? I clar, ahir vam solucionar-ho, amb el tècnic que ens porta, tenim un tècnic de so, però aquest de so, bueno, això són coses que et venen a sobre.
0: I d'última hora, i d'última hora.
2: Sí, i clar, ja has de mirar el pressupost, perquè clar, això no hi comptava, el pressupost, ja hi ha una mica...
0: I el nivell de tria, amb què us baseu? És a dir, hi ha alguns requisits? És a dir, quan es diu Festival Internacional de Cant Coral, hi pot haver instrumentalització? És només veu?
2: Sí, hi ha la sort que el cant coral ha evolucionat molt. Abans era pràcticament estàtic i ja està. No havia... I ara ja comença a veure que fan coreografies, que si canten amb micros, solistes, ballen... I ara el que busquem al festival, mirant el que del públic demana una mica més d'espectacle. Un cor que canta estàtic, si canta perfecte, afina molt, potser li agradarà amb un 10% del públic, però el resta no. I demanen més, i que la gent... I també un festival no és un concurs, que ja ho diu el mateix nom, ara ve una mica més, ara ve un plus, ara has de cantar bé, sobretot cantar bé, no fer que ballis molt però no cantis bé, no, has de cantar bé, però has d'oferir alguna cosa més, no? I això és el que hem procurat, que tenim un grup...
0: Sí, comencem, sí. El divendres 9 hi ha el Vocal Birken.
2: Sí.
0: Que ens
2: el Vocal Birken ens porta a la part internacional, perquè clar, sí, aquest any tots són d'aquí, però aquests viuen a Barcelona, però realment són de Geòrgia, que és allò de la globalització. Ara ja potser a Barcelona ho trobarien tot, no caldria ni que anéssim.
0: Totalment.
2: I canten, Geòrgia és un país petit, bueno, ja sabeu, el Caucas, prop de Rússia, que el cant coral és com aquí el futbol. Allà són superaficionats al cant coral i hi ha molta tradició, i hi ha corals boníssimes. I aquesta, bueno, la referència que vam tenir és que són molt bons, canten folclore de Geòrgia,
0: inclús
2: fan algun, hi ha alguna parella de ball també que aprofit, i bueno, ens han recomanat que segur que, i serà una mica la cosa internacional, que la gent també espera, per això se'n diu internacional, no? Uh-huh. I els altres dos cors ja
4: llavors,
2: són...
4: el dissabte, sí, tots són a les 9 del vespre,
2: a les 9 del vespre, sí. Dissabte ja són 6, que són 5 noies, que no són 6, diuen 6, però són 5.
4: Sí, és que van quedar finalistes a Lo Happy Day, aquell concurs de TV3.
2: Sí, és que hem contactat amb el Gerard...
4: que és el director de la següena, el Gerard Ibáñez.
2: El Gerard Ibáñez, que també ens van passar aquest contacte, diu, parleu amb ell, que és un que porta molts cors innovadors, és el guru dels cors internacionals.
4: Sí, sí.
2: I en porta 5 de cors. I es va fer la mostrària, i aquest, i vam triar aquests dos, un perquè ja tenim experiència en cors petits de 5 o 6, l'any passat es van venir el Barber Shop, per exemple, que va agradar molt,
4: sí.
2: I aquests són professionals, tots són 5 solistes, que a més canten de tot el que vols, volen fer polifonia, pop, el moviment que vulguis, i això sempre al públic agrada, i bueno, i seguretat segur que eres bé perquè són professionals. I el cor de diumenge, que són més de 40, és un cor més espectacular.
4: Barcelona Show Choir.
2: Sí, ara s'han acabat de canviar el nom. Fins ara eren de Sarrià, eren com una secció del Foro de Sarrià, i ara s'han canviat. I també fan tot el... Bueno, també... abans de contractar-los els vam anar a veure en una actuació, perquè tampoc no vam anar cegues, tampoc
4: no
2: ens
4: la... No us l'havia de jugar,
2: i vam veure que no només cantaven, i ja ens ho pensaven, que cantaven i ballaven molt, i feien, però és que a més de ballar i fer coreografies també canten molt bé, no són... No volem només que vinguin i vinga a fer soroll, no, soroll va ser la cosa controlada, i vam veure que sí, que fan polifonia, 4 o 5 cançons, i després quasi totes són coreografies amb cançons a més conegudes, que això el públic també ho agraeix, perquè cançons que a tu et sonen, doncs sempre és més agraït, i és allò que et passa el temps volant, no? Uh-huh.
3: Sí. I així com sé que havíem dit que hi ha una mica més de problema de renovació, de que vinguin noves generacions a treballar-hi, sé que hi ha una certa renovació de noves corals, de nova gent que tingui aquesta passió per poder-s'hi, doncs, agrupar-se i viatjar entre festivals.
2: Sí, hem de buscar algun incentiu per poder fer entrar jovent el cor i rejuvenir-lo, no? Uh-huh. Això dels viatges, quan era l'època daurada, l'època del Francesc Vila, els anys 70-60, anaven a Roma i era com anar-te a l'hostal, i ara era una cosa ja impressionant. Hi havia gent que s'apuntava només per anar al viatge, perquè li interessava anar al viatge, i feia de cantar-hi tot un any, i després feia el viatge i després hi entrava un altre, no? No, però ara això també pot tornar a ser un incentiu. Sí, el festival nosaltres no ho hem fet servir gaire, però els de la Polifònica de Porreig, ells gràcies al festival han viatjat per tot el món, han anat no només que anaves a Europa, ells han anat a Filipines, Estats Units, bueno, Argentina, tot, i ells fan servir, tu convides una coral i després pots anar, l'any sobre pots anar a casa seva, no?
4: Bueno, es tracta de tornar-ho a moure, no?
2: Sí, ja tenim en ment, no poder anar-nos en tan lluny, però poder començar més a prop, però tornar a fer algun viatge que incentivi el cantaire. I que,
4: anar als instituts, sí, explicar-ho, no?
2: Sí, això també ho tinc pendent, inclús.
4: Veus? Van sortint coses, el Bernau ha tirat la veda aquí. Sí. I ja per últim, més o menys, l'aforament del
2: casino
4: Borràs.
2: Diem casino perquè és un teatre, la gent de fora diu, hòstia, per què dieu casino? Sí, com van, no sé, el van fundar com a casino, i casino Borràs, casino Borràs, n'hi havia un alabau, ja no existeix. Bueno, és el casino, però nosaltres tenim unes 300 localitats. Uh-huh. I és el que... Abans, antigament, fèiem, antigament, fa uns pocs anys, audicions, era un, cada dia cantava una coral, i el dissabte cantaven la corrent de totes les corals a la vegada. Mm-hmm. Després això incentivava, omplies molt més perquè era més espectacular. Els dies entre setmana tenies mitja entrada i el dissabte ple. Mm-hmm. Ara això no existe, ara són cada dia un concert, i és més, potser més difícil que s'adompli tot, però bueno, esperem que hi hagi una afluència.
4: Esperem que sí.
1: I si em permets, Aina, amb això, ho lligarem una notícia que va sortir no fa massa temps, que amb el Josep ho hem treballat molt. Hem aconseguit que el Cursal, que ha canviat les butaques,
4: sí,
1: ens fes una sessió gratuïta, 504 butaques, i 300 aniran al casino Borés, que les butaques actuals que són de fusta tenen...
2: Sí. És que ens pensem que les va fer la mateixa fàbrica, que hi havia una
4: imagina't,
2: fusteria...
4: Imagina't, com a edat relativa, no?
2: 90 anys, gairebé. Que
1: sí, deuen tenir 90 anys o així, i a més són de fusta, per tant, doncs imagineu-vos també, clar, el fet de...
4: Tindreu encoixinament, ara. No,
1: ah, no, ara, clar, llavors, amb les antigues del Cursal, que estaven en bon estat, però al rebre una subvenció important, doncs la gerència del Cursal i l'Ajuntament de Manresa van decidir molt encertadament doncs, fer aquest canvi. Nosaltres, que som poble més petit, estàvem els primers, diguem, de la sol·licitud, i per tant agrair també públicament doncs, tant al Cursal com a l'Ajuntament de Manresa aquest gest, perquè ens permet nodrir d'aquestes butaques noves, que són 300, que ens donaran un salt de qualitat, com veieu o podeu comprovar, versus unes butaques que tenen 90 anys, que són bancs de fusta, bàsicament, i el casino Borràs, que també tenim 240 butaques i tenen ja una certa edat i bueno, estan amb un manteniment una mica justet, doncs també ens permet fer... En total són 540, que he dit 504, però són...
4: Però 500. Per demà no estaran... Encara.
1: No, vale. No, vam intentar, però és que hem fet el transport fa molt poc, s'han desmuntat individualment, per tant el muntatge requereix de que la brigada o inclús una empresa externa, això ho hem de veure, i ja ho hem deixat per després de festes de Nadal o així, per poder fer ara ja la programació que hi ha al casino Borés fins a final d'any, i a partir dels Reis, doncs llavors ja,
4: bueno,
1: ja ens
4: posarem... Començar el nou any amb butaques, sí, noves, perfecte.
1: Aquesta és la idea.
4: Tema compres d'entrades, es pot fer via web o també anant una estona abans al mateix casino, abans que comenci el concert. També es pot.
2: Sí, hi ha una aplicació a l'Intràpolis,
4: sí,
2: que pots fer-ho per aquí, i també el mateix local, mateix
1: a la taquilla, la taquilla, diguem, del propi, de cada un dels concerts, doncs es pot. Hi ha un abonament també,
2: sí,
1: no? Crec que es pot fer.
2: Hi ha un abonament...
4: Sí, són preus molt populars, tenint en compte el nivell
2: són
4: de les corals.
2: 10 euros als socis, perquè ja tenim molts socis nosaltres, i 12 al general, i l'abonament...
4: Són 30 euros al general, és a dir, 10 euros per concert pels no socis i 25 euros en total pels socis.
2: Sí.
4: Per tant, queda dit.
2: Sí.
4: Us animem. Tu, dels tres que hem dit, amb quin et quedaries, tu, Arnau?
3: Doncs jo pot ser l'últim.
4: Jo també,
3: Sí.
4: Poder més
3: no
4: que...
3: Sé.
4: Bueno, a la Sound
3: si
4: sí que és l'últim.
3: També, sí.
4: I que has vist que hi ha músiques de pel·lícules i tot,
1: aquí a casa
4: ja, tot.
2: Allò de Can Coral, que és avorrit, que és antic, que és veritat, totalment
3: és una cosa diferent. Interessant que ho dic, que és com, però és que crec que està passant en totes les arts una mica, per com el tema aquest de les xarxes socials, que tots volem una mica més de moviment, que sigui més espectacular, que jo dic que una mica com les noves corals, que hi busquen com renovar-se, molt més moviment, molta més coreografia, crec que està passant en tot, vull dir que és curiós que també estigui passant allà a la coral.
4: Bàsicament és que si no estimules el públic s'avorreix directament, clar, vivim en la societat que vivim.
2: Tenim un públic que és de poble, dius, no són entesos, no són el Palau de la Música ni el Liceu, però és que han vist de tot, han vist, allà no es pots enganyar, vull dir, ve una coral que no acaba de ser bona, perquè sí, clar, el mal acostumat o ben acostumats, com diu?
1: Ben acostumats.
4: Clar que sí, clar que sí. Doncs a veure, us agrada el cinema a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí?
2: Sí.
4: Doncs n'aprendreu una miqueta més avui. Amb l'Arnau, que és un, bueno, és un màquina, i que molt encertadament avui has decidit que les pel·lícules que ens explicaràs i ens aportaràs giraran al voltant d'un concepte que no tothom es pot fer seu, que és el concepte de llar, no?
3: De la llar, de tota la crisi i revoltes que estem tenint una mica aquests dies, a mi em sembla un tema d'absoluta actualitat, i a mi m'interessava una mica, doncs, el que fem sempre, una secció de fer com secció de llibreta i boli, llistat de recomanacions de pel·lis. Aquí també he incorporat una sèrie per entendre una mica, doncs, en el moment en el que estem, denúncia social també, i crec que entre totes elles són bastant diferents. Sí que amb la que m'agradaria començar és la sèrie de Rebelejar, que està protagonitzada per l'Enric Auqué, que ara està absolutament a tot arreu, sèrie d'HBO, que també es troba a Movistar, i que em sembla que és segurament la que millor aconsegueix retratar el que està passant aquí a casa nostra, perquè llavors també tinc unes quantes que són internacionals, que també ho expliquen una mica, però la Rebelejar, com indica el seu primer nom, passa al Raval, que és una història que li va passar en el propi director, que és el Pol Rodríguez, i que és bàsicament, doncs, que de cop un fons voltor que compra un restaurant dels més antics que hi ha en el Raval, i a partir d'allà, com ells, doncs, es veuen pràcticament obligats a ocupar el seu propi negoci, perquè si no se'ls traurà d'allà. I és una mica com entendre com els de fora econòmicament molt més rics, són capaços de liquidar una mica la identitat nacional. I a mi em sembla que un dels punts més interessants és que és una sèrie que va rapidíssim, una mica el que explicàvem de l'espectacularitat d'aquesta. No s'ha de ser un thriller per enmig dels carrers tancats del...
4: És trepidant, del
3: Raval. No para, és superdinàmica. Sí que em sembla que igual els bons són molt bons i els dolents són molt dolents. Vale. I aquí podem entrar una mica en... No és la cosa més sutil del món, però igual poder també estar en una situació en la que tampoc ens podem permetre tants grisos. Llavors, sí que em sembla que és bastant, bastant interessant.
4: I escolta'm una cosa, sí. Director Pol Rodríguez, sí. Ha fet alguna cosa més, aquest noi?
3: Sí, i tant.
4: Potser no és un noi, és un home, eh? Em sembla un nom...
3: És un home.
4: És un home, em sembla un nom jove, Pol,
1: és
4: saps?
1: És nom de noi.
4: Eh que sí, és nom de noi total, Pol Rodríguez.
3: No, ell juntament... La sèrie està també coproduïda per l'Isaac i la Cuesta, Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez. Van fer, per exemple, la pel·li aquella, que ara no recordaré com es diu, que va anar candidat als Oscars per Espanya, que era de Los Planetas, que era un biòpic musical...
4: Ah, sí, ja...
3: Ara no en recordaré, ja però sí, em sembla de les ments més interessants del cinema espanyol uh-huh. actual. I llavors n'hi ha altres, n'hi ha algun espanyol, per exemple, com Ciudad sin Sueño, que passa a Madrid, vull dir, al final vale. també tot el que està passant ara va començar una mica a Madrid, almenys el moviment més de revolta que estem tenint, i és bàsicament una mica com a la perifèria, als afores de Madrid, el poble agità, doncs es veu pràcticament obligat a viure una mica doncs, en la misèria, i com a mig d'allà hi ha una cosa molt interessant que ja passa en alguna de les quantes pel·lis que tinc aquí apuntades, que és com a través dels ulls dels nens hi ha com aquesta infància o aquesta innocència que s'està, com la pèrdua de la innocència una mica per la situació que els toca viure, i allà el nen que és el protagonista va amb un mòbil i va gravant una mica el seu voltant. I
4: quan...
3: Exacte, com si fes un documental. Hi ha moments que nosaltres estem veient el que grava el director i hi ha moments que estem veient les imatges que grava el nen, i quan això passa, de cop hi ha un filtre en vermell o en blau, de cop la realitat canvia, és una mica com per retratar aquest somni, una mica aquesta innocència que encara no s'acaba de perdre, mentre que al voltant està ple d'aquesta misèria.
4: A tu, Xornau, t'agrada bastant, oi? O sigui, okay. aquest tipus de pel·lícules en què el protagonista es va fent gran... I...
3: La pèrdua de la innocència aquesta.
4: Oi que sí?
3: És que a mi em sembla que és el punt aquest com encara no s'acaba de perdre la innocència, però és com et permet una mica el drama d'acabar de veure una mica com el que és el món adult, el que passa en el voltant, i a la vegada hi ha com una cosa fantàstica que encara no s'ha acabat de perdre, que encara està allà, com el somni, hi ha una cosa molt, molt innocent que encara està allà com latent.
4: Sí.
3: I aquest punt és molt dramàtic, però també et permet un punt sentimental, poètic, que em sembla interessant.
4: I que no hauríem de perdre, també penso.
3: Sí.
4: Vale, va, seguim.
3: Vaig una mica ràpid.
4: No, cal, m'agrada, anem bé.
3: El mateix passa amb algunes pel·lis internacionals. Birt, d'Andrea Arnold, va passar pel Festival Clam, si no m'equivoco, fa 2 anys.
4: Birt, és que quan me la vas dir... No és hi ha un parell de pel·lícules, em sembla, que es diuen Birt.
3: Vale,
4: i pot ser. Aquesta és la més actual, diguéssim.
3: Sí, és la més actual.
1: La vaig veure, eh?
4: Sí, sí? Vas veure,
1: sí. La vaig veure fa 2 anys.
3: Et va agradar?
1: Home, et sacseja, és una mica entre surrealista i sí. sacsejadora.
3: L'Andrea Arnold ve molt del cinema indi estatunidenc, de totes les pel·lis que es projecten al Festival de Sundance, per exemple. Ell té la cosa aquesta de molta càmera en mà, com si fos documental tota l'estona, i a través d'aquesta càmera en mà doncs ens anem endinsant enmig d'aquestes famílies que són...
4: Aquí hi posa Guillermo Galó i és mentida, perquè és Andrea Arnold, m'he equivocat jo, perdoneu.
3: No passa res. I és bàsicament doncs, una mica com entendre també, però encara que sigui pel·li internacional, és el que està passant aquí, és a dir, és entendre que la gent que viu en aquestes condicions, que moltes vegades s'acaba doncs, relacionant amb ambients amb molta delinqüència, amb ambients amb molta inestabilitat, el més fàcil segurament és assenyalar-los o és culpar-los directament o sentir-nos nosaltres com a víctimes, sense acabar d'entendre que segurament una cosa acaba portant a l'altra i sense acabar d'entendre que... No deixen de ser persones que estan intentant sobreviure, que estan intentant sobreviure i poder el propi sistema ja les porta cap allà. I té una cosa que està una mica també d'innocència perduda, d'un pare que és un absolut perdedor, però és perdedor perquè el sistema l'ha portat a aquella situació, i com la seva filla doncs està descobrint també aquell món. Hi ha moments en què la pel·lícula tendeix a aquest surrealisme, no un realisme màgic, però sí directament algo fantàstic,

0: zona en la que els toca viure, molt relacionades amb les drogues, molt relacionades, per exemple, amb una altra pel·li que tenia apuntada, que és Florida Project, molt relacionades amb la prostitució, amb un intercanvi de diners de pura supervivència, que ja mostra una mica que se situa com paral·lel a la pròpia crueltat del sistema que et porta a aquella situació, no? I el que mencionàvem en Florida Project, que el director és el Sean Baker, que és el director de Nora, que se'n va parlar molt, que és un director, doncs, que sempre ha retratat molt la prostitució, per exemple, en aquests mons marginals, i a Florida Project era també, doncs, com una mare que es veu obligada, doncs, a viure en un motel, i allà té les seves filles, mentre va, doncs, la càmera va seguint aquestes filles, anant amunt i avall pel motel, mentre van veient, doncs, tot el que va passant amb la resta de famílies que també estan vivint allà, no? Gent que pràcticament, doncs, que directament està vivint en llocs en els que evidentment no voldria viure, i és gent com aquests pares que ja han acceptat una mica quina vida els pertoca o quina vida tenen, mentre que els nens encara tenen una mica d'aquesta fantasia que no veuen que allò és tan dolent o no veuen que allò és tan brut o que no està tan corruptiu.
1: Bueno, perquè no han vist res més.
0: Exacte.
1: No? Perquè no han vist res
0: més. I és una mica, doncs,
1: clar,
0: aquest xoc entre aquests mons, i crec que és una cosa que està una mica que creua totes aquestes pel·lícules.
2: Saps que no havia sentit a parlar de Florida Project?
0: Bueno, doncs, és d'aquelles que sí que ha sabut transcendir molt dins del món de la cinefilia una mica més, però que agrada molt, perquè també té una cosa així d'estètica, tot molt... Les parets del motel són molt roses, és tot molt color pastel, que és una mica el que representa
2: que
0: aquest món dels nens.
2: La portada i nominada als Oscars, vull dir que jo normalment... Bueno, clar, 2017.
0: Sí, per allà. Sí,
2: 2017
0: sí.
2: Van passar moltes coses en general.
3: Estàvem ocupats.
0: Teníem altres temes.
2: Teníem altres temes per parlar. Vale. Seguim, a veure.
0: Mira,
2: què més.
0: Home, Paràsitos, que aquí, aquesta sí que en vam parlar, bueno, en vam sentir una mica parlar. Paràsitos, que va ser com de cop una pel·li internacional que s'emporta tots els Oscars, que igual passa aquest any amb La Bola Negra, ja ho veurem.
2: Sí?
0: Algun
2: jo
0: dia
2: no l'he vist, eh? L'heu vist?
3: Jo no l'he vist encara.
2: Bueno, el Clam la faran, eh? Quan vingui
0: sí.
2: L'Esteve.
0: Però això encara no ho sabia.
3: Sí, la fan a Navar, clar.
2: Bueno, no et mires l'informatiu de
0: Canal Llonja.
2: No, home, doncs mira. La faran a Navar, clar.
3: L'Auditori de Navar, clar.
2: Encara no sé el dia exacte, però bueno, com que vindrà l'Esteve explicar-nos-ho quan tornis a venir.
0: I que debatrem una mica de la pel·li.
2: Home, per favor.
0: Descomunal. Sí,
2: sí, eh? Vale.
0: Sí.
2: I un dia també parlarem de com és que els cinèfils empedernits, com més llarga és la pel·li, més bona la trobeu. També en parlarem.
0: Bueno, jo estic una mica en contra d'això.
2: Gràcies.
0: Jo estic en contra d'això. Les
3: de 3 hores i mitja. Guanyar un premi ha de ser llarga, si no...
0: No, justament el que tinc en contra de la Bola Negra és que sigui tan llarg. Això és l'únic que...
2: En contra, vale. No, però és veritat, més allà de dir, és que jo de vegades quan veig les cartelleres i, sí, aquesta és lo más, clar, veus l'estona que dura i dius, mira, no,
0: bueno, perquè veus algú llarg i ja penses que és molt gran o que és molt grandiloquent, que ha de ser molt... I jo és que estic més en contra, sí.
2: Sí, molt bé, fantàstic, que estiguem d'acord amb l'Arnau. Vale, doncs, Paràsitos, què passa?
0: Paràsitos, no deixa ser una mica, doncs, que aquests dos mons, també, però dos mons en el que el món, doncs, la gent més empobrida ja accepta totalment, perquè és una família i ho veiem sobretot a través dels ulls d'ell, però que és una pel·lícula que aconsegueix molt des de la comèdia, veure com, doncs, aquesta família es va... filtrant, va entrant a la casa d'aquests rics treballant per ells, fent veure, doncs, que són persones que no són realment, i que van entrant, anem entenent que poder són els paràsits que entren en aquesta casa, i a mesura que avança la pel·li entenem que és el contrari, que els paràsits són els altres que viuen de, doncs, els que és, necessiten una mica sobreviure d'aquest mateix sistema, una mica com els paràsits realment no són els que, doncs, acaben acceptant que un pis t'ha de valdre 1.000 i escaig euros de lloguer, sinó els que et permeten, doncs...
2: Els que decideixen que ha de valdre això, no?
0: Sí, sí, i és una pel·lícula que justament ja a nivell de pla... Això ho estic treballant al col·le ara, perquè estic fent una optativa de cinema. I
2: el col·le no ell d'alumne, sinó ell de profe, eh?
0: Exacte.
2: Has una optativa de cinema?
0: Sí,
2: és profe de biologia. Home, és fantàstic.
0: Estem treballant en plans cinematogràfics i allà es veu com a la casa de paràsitos, a través de les línies plàstiques de les parets, marquen tota l'estona com la separació entre una classe i l'altra, social. Bueno, ja
2: això és, una assignatura que feia també semiòtica. Semiòtica, això sembla, a periodisme fèiem coses de semiòtica també, que tampoc ara no em feu entrar en detalls, eh? A més, tu ets profe d'un insti que està bastant a prop de Castellbell, no?
0: Sí, a Olesa.
2: Olesa, mira.
0: Sí,
2: que si teniu dubtes cinèfils, també sempre podeu anar un moment a l'Institut d'Olesa i sortir de dubtes. Molt bé, què més?
0: Mira, doncs llavors hi ha la pel·li de Nomadland, que aquesta va guanyar els Oscars, amb la Frances McDormand, pel·li de la Chloe Zhao, que va ser la segona dona directora a guanyar l'Òscar millor directora, i que no sé si totes aquestes persones que també per pur sistema es van obligades a ser nòmades i a viure en caravanes, que és una cosa que, mira, no sé fins a quin punt estem romantitzant una mica el viure en caravana, la vida aquesta

0: Ja hem mesclat de les autocaravanes.
1: No, jo no ho romantitzo. Jo tampoc ho romantitzo.
2: És que vaig sentir una notícia ahir, una persona de Mallorca cobra 1.400 euros, treballa, i ara viu amb una caravana, perquè no pots...
3: Una caravana,
4: però que ara molta gent diu, oh, què fas a l'estiu? Oh, me'n vaig a una caravana, fer-ho... Sí. Sembla molt espectacular, però...
1: Sí, però viu-hi tot l'any.
4: Exacte.
1: No, també, sí. Vull dir, anar de cap de setmana, val, però...
4: És que em sembla molt bohemi i no deixa de ser una mica també mostra de com estan les coses.
1: Però també et diré, amb aquesta pel·li sembla que la protagonista, la Francis...
4: Està en contra de la seva pròpia situació també una mica.
1: Sí, però alhora costa li costa desfer-se'n. És el seu refugi, allò.
4: També, jo, clar, és que jo crec que és com el propi sistema ja et porta tant a això... I a vegades sí que és veritat que la primera pel·lícula et permet com una connexió amb la natura, que també és una mica com, doncs, com aquest capitalisme, doncs, destrueix la natura, cada vegada ens aïlla més, i té aquesta cosa, sí, sí.
1: Uh-huh. Ja estàs? No n'hi havia una altra?
4: En tenim un parell més.
1: Ah, doncs digues,
4: sí?
1: Digues.
4: Continental 25, pel·li romanesa, que aquesta en vaig parlar un dia, una secció
1: per
4: fer.
1: Sí, sí, sí. I la portada sembla molt, molt soviètica, i és actual, mira.
4: Sí, sí, pel·li del Redujut, que és un director que té una pel·li molt emblemàtica de fa uns quants anys, més, dins el món de la cinefilia, que és No esperes demasiado de la fin del mundo.
1: A veure, torna-la a dir.
4: No esperes demasiado de la fin del mundo.
1: Vale.
4: Pel·li en blanc i negre i a vegades en color, que és com... ens estem acostant a aquesta fi del món, a un aïllament social, i la pel·li que va fer ara, el Continental 25, és com si ja estiguéssim en aquesta fi del món, i en com doncs, tot esclata quan una persona que se l'obliga a sortir de casa se suïcida. I a partir d'aquí, la treballadora social que havia d'anar a parlar amb ell i a dir-li que havia d'abandonar la casa, doncs es comença a menjar el cap i es comença a qüestionar una mica com està el món. És una forma de fer molt romanesa, la pel·lícula, molt...
1: Què vol dir molt romanesa?
4: Bueno, és que jo ara he estat a Romania, se m'ha complicat la vida, però això ja en parlarem un dia.
1: Ui, mare de Déu Santíssima, i tant, no, no.
4: Sentes tot.
1: Eli, molt personal, a l'Arnau, ja.
4: I això, no, és una forma de veure la vida molt des de l'humor, des de la paròdia, però a la vegada des d'aquesta paròdia tenir un humor molt negre de denúncia i és com persones doncs absolutament subreals, irreals que ja doncs, representen una mica com aquest món ja ha perdut tota mena de lògica d'estar-hi. I l'última que tenia és Històries del Buen Valle, que em sembla bueno, directe al top 10 de pel·lis de l'any,
1: sí?
4: Va estar a Sant Sebastià, va guanyar allà millor... va quedar amb el segon premi del José Luis Garín, que passa a Barcelona, que és com en el barri de... ara no recordo quin barri era, dels afores de Barcelona. És un documental que retrata una mica la vida d'aquestes persones, gent, molts d'ells migrants que venen del sud d'Espanya, i com doncs queden una mica, i allà és una mica el que vam veure amb la pel·li del 47, que és gent
1: sí,
4: que ve de fora.
1: Sí, Torre Baró en aquest cas.
4: Que també podria ser una pel·li que entraria dins de tota aquesta llista de recomanacions. Sí. Gent que es veu obligada doncs, a viure als afores, que queda molt aïllada, que queda molt assenyalada per la gent que sí que pot viure al centre i que clarament té més diners. I mira, doncs crec que ens ha quedat una mica de bona llista.
1: Amb qui no us quedeu de totes les que ha dit? Vull dir, amb qui no us vindria més de gust veure?
3: Jo, bueno, tota aquesta part més social i així, he de dir que Bert a mi em va sorprendre, no sóc un cinèfil ni molt menys com l'Arnau, diguem, sóc de pel·lícules doncs, igual una mica més comercials o així, tot i que he de dir que des que he anat al clam aquests últims anys i així, he vist algunes pel·lícules com No Other Land o pel·lícules d'aquestes de tota, sí, molt dures.
4: Aquí també podria entrar No Other Land amb aquesta llista, vull dir, gent que es veu obligada i ja no viurà on ha de viure.
3: Exactament. Tot el que és el conflicte de Gaza o de Palestina i Israel i d'Ucraïna també de la guerra d'Ucraïna, que a la primera edició doncs també hi havia una pel·lícula molt potent, no recordo el nom, en la que vaig anar, i per tant són pel·lícules de transcendència social i d'actualitat que, bueno, surten potser de la típica pel·lícula més hollywoodiense, no?, d'efectes especials o de ciència-ficció i, per tant, al final plasmen problemes socials a primera línia, no?
1: Totalment.
3: I no sé si puc fer-li un incís d'una pel·lícula
1: per saber
3: el que pensa.
4: Potser no l'he vista, eh?
3: Estrany riu.
4: Ah!
1: Hombre, per favor!
3: El Jan Monté és de Castellbell i el Vilar i per tant tenim l'obligació de treure-la, l'he vista i de fet bueno, tenim una amistat, diguem, amb la pròpia família, i el Nil, que és el germà del Jan, ha sigut hereu del poble,
1: ah, sí?
3: del municipi durant 2 anys, per tant, són una família molt activa i molt, molt participativa amb tot, i la vaig veure... Per gent com jo, potser que no estem avesats a aquest cinema més d'autor, i parlant una mica amb gent que la va veure allà, el fet de que sigui una pel·lícula més lenta, diguem, no? O amb pocs diàlegs, no? hi ha una part molt, molt elevada de tot el fil de la pel·lícula, doncs, de que és molt el contacte amb la natura, la sensibilitat, no? Les pells, o sigui,
4: que tot flueix amb el riu,
1: molt observacional.
3: Que observa, exacte, tens el punt de vista aquest d'observador de primera línia, però a part et fa sentir el que estan sentint els propis personatges i et fiques com dintre del bebè. A mi em va agradar, o sigui, és una pel·lícula diferent en aquest sentit, potser gent més cinèfila com tu esteu més acostumats a veure aquest tipus de cine, però he de dir que em va agradar, i que pot haver-hi gent potser acostumada més a cinema més comercial que l'ha trobat lenta, pel que deies abans de rebalejar, que no, són thrillers d'aquests que cada minut i cada segon està passant una
1: totalment,
3: cosa d'acció, però, hosti, vaig sortir content i em va...
1: I orgullós de tenir veïns així,
3: i molt
1: no?
3: orgullós del Jan, que de fet va ser el pregoner de... Tenim un pregó sempre d'adults, diguem, i un pregó que és més infantil o juvenil, i aquest any li vam dir si volia ser el pregoner de la festa major,
1: home.
3: I ho va fer molt bé i va ser-ho. Per tant, des d'aquí, pues, Estrany Riu, penso que, que ha marcat un...
1: Va meravellar, Estrany Riu, mare de Déu.
4: Sí, a mi va semblar un tros de pel·li descomunal. Jo venia d'haver-la vista al Festival de Venècia i que em va semblar la millor pel·li del festival, vull dir, sí. És una pel·li, això, el que hem mencionat aquí unes quantes vegades, que hi ha una forma de fer cinema que hi ha ara a nivell nacional molt neorealista, que connecta molt amb la natura, molt de descobriment de fer-se gran, de descobrir una mica aquesta pèrdua de la innocència,
1: o de
4: descobrir, en aquest cas, doncs, la homosexualitat del protagonista, i que allà em semblava que encara que ell fos el protagonista, en tot moment també entenies una mica les identitats de la resta de la família, que entenies que poder era l'últim viatge d'aquells pares abans de separar-se, que també, doncs, per com es parlaven, per com es miraven, per com tot, doncs, ho anaves entenent, i a la vegada a mi em semblava una pel·li que d'una forma molt subtil aconseguir retratar tanta complexitat entre ells, sí.
1: Bueno, fantàstic. És a dir, hem acabat amb una altra recomanació que, de fet,
4: mira,
1: la primera secció de la temporada passada vas parlar d'Estrany Riu,
4: sí.
1: I no podia ser d'una altra manera que la primera secció de la segona temporada torni a sortir.
4: Omnipresent.
1: Exacte, Estrany Riu, Jan Munté, sempre amb nosaltres. Doncs a veure, escolteu, estimada audiència, com us deia, teniu teca de sobres per aquest cap de setmana, ja sigui anant al Festival de Can Coral, Internacional de Can Coral, de
2: Catalunya Centre.
1: Castellvell, de la Catalunya Centre. És que és molt llarg.
2: És molt llarg, sí, és llarguíssim.
1: El Festival de Can Coral...
2: El FIC.
1: I, si no, tantes pel·lícules com vulgueu, de les que ens ha recomanat l'Arnau, que ja n'hi ha una bona colla. Per tant, res, que vagi molt bé aquest inici de festival. Ens retrobem per parlar del Clam, Arnau. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem dimarts, perquè dilluns és festa, a una nova entrega del Passeu Passeu. I demà, com sempre, el Max Mix amb els millors moments d'aquesta setmana. Que vagi bé.

0: 14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tampoco Alberto Núñez Feijóo ha tenido un gesto, unas palabras en público en recuerdo de Mari Carmen. El Partido Popular, con cero empatía hacia la mujer de 87 años que moría anoche desahuciada. Los populares han vetado esta mañana un minuto de silencio en recuerdo a esta mujer en la Asamblea, en el Ayuntamiento de Madrid y también en la Cámara que controlan, en el Senado. Feijóo, como digo, ni la ha citado expresamente y habla el presidente del Partido Popular de una manipulación emocional. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y lo justifica Casal diciendo que no se puede hacer un minuto de silencio en el que no crees, es lo que nos dicen fuentes del PP, solo para que no te critiquen. Desde Génova no entienden que una señora anónima de 87 años deba ser honrada con más intensidad que, por ejemplo, el histórico José Manuel Beiras, que también fallecía hoy. En su discurso ante medio PP, Feijóo no ha hecho mención directa a Mari Carmen, pero en estas palabras se la intuye.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo. Y de manipular a todos, y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno, con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar.
2: No va a colar este intento de manipulación, dicen al micro desde el PP. Fuera del micro aseguran que hay que ser rastrero para utilizar la muerte de una anciana para remontar en las encuestas y que muy mal está el Partido Socialista si fía la remontada a Mari Carmen y no a Pedro Sánchez.
1: Feijóo y todo el PP que señalan a la izquierda por una supuesta utilización política de Mari Carmen sin cuestionar que esta mujer de 87 años tuviera que abandonar su casa de toda la vida por la presión de la empresa Urbagestión. En el Ayuntamiento de la capital, Almeida, tampoco ha guardado ese minuto de silencio por una vecina de Madrid, pero la oposición lo ha forzado, callándose durante su turno de intervención en el pleno de esta mañana.
4: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral. El minuto de silencio que ha hecho la izquierda ha durado 40 segundos. No sé ustedes cómo valoran respetar la memoria
1: un
4: de una persona.
1: Señuelo electoral, cero sensibilidad, ningún gesto tampoco por parte de Ayuso en la Asamblea. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha mezclado todo, hablando de saunas y de áticos, pero no del ático que compró la Comunidad de Madrid con el dinero de todos los madrileños.
5: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan: ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad: a Pedro Sánchez. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, con áticos pagados con dinero público a cargo de Muface, áticos justo encima de las saunas, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
1: Hay media, estamos en la Puerta del Sol, pero para mañana el sindicato de inquilinas ha convocado un minuto de silencio en los centros de trabajo y también en los centros de estudio. Feijóo, que ha presentado esta mañana, por cierto, su campaña electoral que va a dirigir Miguel Tellado, o lo que es lo mismo, la bronca está garantizada de aquí al 29 de noviembre. Bulos, falta de sensibilidad y un asunto al que el Partido Popular lo fía todo, el hartazgo y la corrupción. Hoy la Fiscalía ha dicho que hay indicios para imputar al PSOE en el caso Leire, pero de momento necesitan recoger más información. Es decir, la Fiscalía entiende que no es el momento. De los tribunales, una última hora que acabamos de conocer. El Supremo tumba el decreto de universidades, es decir, tumba el texto que aprobó el Gobierno para impedir la creación de las llamadas universidades chiringuito. Y lo hace por una cuestión de forma y no de fondo. Laura Gutiérrez.
6: Sí, decisión por unanimidad de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, que ha estimado el recurso de Baleares y que no entra a valorar el contenido de la normativa, sino que la tumba por su tramitación urgente, algo que según el fallo no está debidamente justificado y su efecto de omisión del trámite de consulta previa carece, dice el Supremo, del amparo legalmente exigido. El Ministerio de Universidades todavía no ha recibido el fallo. Fuentes del Gobierno, Casal, nos dicen ya que estamos claramente ante una decisión política.
1: Ay, la otra última hora nos lleva hasta Euskadi, hasta Donosti, donde ha muerto una persona debido a la viruela del mono. El fallecido se habría contagiado de otro paciente con el que compartía habitación. Radio San Sebastián, Kilian Fernández.
7: El fallecimiento del paciente ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, aunque los responsables médicos insisten en que no se puede atribuir el fallecimiento directamente a la enfermedad. El paciente, que estaba inmunodeprimido y padecía una patología grave previa, se habría contagiado en el hospital tras compartir habitación con otro paciente diagnosticado posteriormente. Los sanitarios apuntan a una infección bacteriana como causa más probable de la muerte, destacan que el riesgo de transmisión sigue siendo bajo y aseguran que ya se ha realizado el seguimiento de contactos y activado todas las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.
1: Y media recordaremos la figura de un histórico del nacionalismo galego ha muerto, Xosé Manuel Beiras, histórico líder del BNG, azote de Fraga, azote de Feijóo y una de las mentes más lúcidas de la política gallega. Tenía 90 años. Ahora escucharemos todas las reacciones con los compañeros de Hora 14 en Galicia.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cosas, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. Rusia vuelve a atacar objetivos civiles y no militares en Ucrania. Una bomba planeadora ha estallado de lleno contra dos autobuses repletos de ciudadanos. Van más de 30 muertos. Y el Nobel de Literatura 2026 es para la poeta y ensayista canadiense Anna Carlson por crear nuevas formas de literatura contemporánea. Esta vez sí, Casal, esta vez sí acertaron las quinielas.
1: El tiempo con Jordi Carbó.
9: Primera entrada de aire frío de este otoño, impulsada por el viento del norte, que continuará soplando con fuerza en forma de cierzo en todo el Valle del Ebro, Tramuntana, en el norte de Cataluña, también en Baleares. Además, este viento continuará acumulando nubes en el Cantábrico, con chubascos que irán a menos, pero sin desaparecer, también entre esta tarde y la próxima noche en la mitad este de Cataluña, así como en las islas de Mallorca y Menorca, tormentas que localmente podrán descargar con intensidad. En el resto del país, más sol que nubes y temperatura más baja que ayer.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14 Catalunya. Joan Bufill.
10: S'amplia la recerca més enllà de Granollers del nen amb autisme desaparegut pels aiguats. Els bombers demanen als mig miler de voluntaris que estan ajudant que aquesta tarda es quedin a casa perquè han de tornar les pluges.
11: Donada la situació meteorològica, avui seria preferible que tinguéssim la precaució de quedar-nos a casa, si possible.
10: Plou sobremullat a la capital del Vallès Oriental, avui s'ha hagut d'evacuar una residència d'avis per risc d'esfondrament d'un mur. Girona fa 5 dies que no té servei de Rodalies. Això està col·lapsant les línies de bus que connecten la ciutat amb Barcelona.
12: Sí, jo crec que ja tots estem una mica resignats o acceptar tristament que això és la normalitat, quan en principi un servei doncs hauria de ser tot el contrari, no?
10: No se sap quan podrà tornar a funcionar la R11. Avui sí que ja torna la R4 i s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. El 85% de les empreses del Vallès Oriental han patit pel temporal dels darrers dies. Les pèrdues a totes les comarques afectades, segons Pimec, sobrepassen els 117 milions d'euros. Casos com aquest restaurant de Vilanova del Vallès.
13: Pensa que va arribar als nivells d'un metro i mig d'aigua a dins del restaurant. Llavors ara toca fer valoració de tots els danys, però vam estar tota la matinada traient fang i aigua.
10: Els companys de Gabriel Rufián al Congrés pleguen i qüestionen que ell hagi de ser el candidat d'Esquerra per les generals.
14: Potser a mi m'agradaria, perquè sóc independentista de pedra picada i d'esquerres de pedra picada, i per tant m'agradaria un candidat que estigués morint-se de ganes d'encapçalar la nostra llista.
10: Ada Colau, per la seva banda, ha assegurat que vol ser candidata del Frente Amplio si també hi ha Podemos.
15: Ella ja ha dit que estic disposta a ajudar, però estic disposta a ajudar para que estemos todas, porque todas somos necesarias.
10: Tot això el dia en què els fans d'Oques Grasses tornen a mirar el cel i els primers 55.000 afortunats ja es van poder acomiadar de la banda osonenca.
16: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà també. Ens estem infinitament agraïts. Esperem que aquesta avançada de tot el que ens ha donat i aquesta cançó va per vosaltres.
10: Seguida la crònica del primer dels quatre concerts de la Clàudia Arcarons, però també us donarem l'última hora de la previsió per aquesta nit. Perilla per la pluja a aquest concert. Avui són els que tenien a més entrades pel concert de dilluns, que recordem ja es va cancel·lar. I a aquesta hora també arrenquen les projeccions del Festival de Sitges.
17: You okay? You see anything that looks like me?
10: Avui, per exemple, en pel·lícula com aquesta, Leviticus, un dels 450 títols programats des d'avui fins al 18 d'octubre. De seguida us expliquem totes les projeccions. A la tècnica tenim en Guillem Arnal, a la producció en Pol Valero. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Com que han de tornar les tempestes avui, tot i que res a veure amb les del cap de setmana, Protecció Civil ha demanat al mig miler de voluntaris que estan ajudant a trobar en Rami, el nen autista desaparegut des de la nit de dissabte, que es quedin avui a casa. Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
10: La recerca d'aquest nen desaparegut s'ha ampliat més enllà de Granollers.
18: Sí, els bombers segueixen buscant-lo més de 100 hores després que desaparegués. treballen amb un últim malvirament, el que van aconseguir els Mossos a través de les càmeres de seguretat i que va ubicar en Rami per últim cop a prop de les vies del tren després de sortir de casa. Ahir van ampliar el radi de recerca fins a Canovelles, Montornès i Montmeló. Avui ho fan encara més.
11: Continuem treballant amb el suport de drons, a subaquàtica, de la canina, i també estem ampliant aquesta recerca per la zona també de la Roca del Vallès i Parets.
18: És Montse Díaz, la cap del dispositiu dels bombers, que mantenen un centre de comandament on segueixen sumant-se voluntaris a qui avui demanen però que es quedin a casa.
19: Prudència, rigor, tranquil·litat i calma, i sobretot evitar mobilitat en vehicle privat innecessària per les vies, sobretot, de la ciutat.
18: Advertència d'Alba Bernocell, l'alcaldessa de Granollers.
10: I encara hi ha molta feina per fer en aquesta zona. S'estan encara fent treballs de recuperació per part dels bombers i, de fet, s'ha hagut d'evacuar a tots els avis d'una residència d'aquesta ciutat.
18: Exacte, els bombers segueixen treballant en la neteja de carrers que s'han convertit en fangars o retirant arbres i pedres que bloquegen el pas d'altres carrers. També estan revisant edificis. Els arquitectes especialistes dels bombers han inspeccionat les infraestructures que havien quedat tocades per l'aigua, com és el cas justament d'un talús d'un camí de Granollers amb risc d'esfondrament. Si cau, bloquejarà i aïllarà una residència de gent gran. Per això aquesta nit han evacuat els 22 residents i els han dut a un altre centre. Des de dissabte els bombers han rebut 4.000 avisos i el SEM ha atès 440 persones afectades gairebé. A 80 les han hagut d'ingressar a l'hospital, tot i que cap de greu, a banda dels 3 morts de Tordera, Montornès i les Franqueses. La nota positiva, Joan, és que segons Endesa tothom ha recuperat ja la llum després de dies amb milers de cases sense electricitat. Protecció Civil, però, com deies, manté avui el pla d'emergència davant d'un nou episodi de pluges.
10: És que tornen els ruixats intensos i també torna el fort vent. Fins i tot Jordi Carbó ja ha nevat al Pirineu.
9: Neu que ha caigut de manera anecdòtica, al voltant dels 2.500 metres, pot baixar una mica més la cota aquesta tarda fins als 2.000 metres, alhora que anirà desapareguent a la nevada que afecta quasi exclusivament a les valls encarades cap al nord. I una tarda marcada per aquest vent fort de tramuntana als Pirineus i a l'Empordà, mestral al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, un vent eixut que donarà lloc una tarda assolellada a la major part de Catalunya, amb ambient fresc, això sí, a excepció de les comarques de la meitat est. A les de Girona continuaran els xàfecs i les tempestes, algunes descarregant amb fort intensitat, sobretot on no bufa la tramuntana, entre el final de la tarda i primeres hores de la nit, els núvols més actius a la costa i per litoral de Barcelona i al nord de Tarragona. Després de matinada aniran desapareguent i aquesta nit la temperatura baixarà força. Demà al matí farà fred a gran part de Catalunya.
10: I recordem que perilla també el concert del Casgrasses d'aquest vespre. Al final de l'informatiu també farem la previsió detallada de què ha de passar a l'estadi olímpic. Però recordem que ja són 3 les víctimes pels aiguats dels darrers dies. Ahir coneixíem la mort d'un home dins la seva furgoneta a la Ronda Nord de Granollers i també la tercera mort dels aiguats a Tarragona de finals d'agost, perquè també s'ha trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle en una riera mig enterrat entre el fang, i segons ha pogut saber Ser Catalunya, el cotxe que s'ha trobat pertany a una persona desapareguda el 21 d'agost. Això va ser aquella pluja torrencial que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona del Vendrell en poques hores i que va destrossar municipis com Roda de Barà. Això deia el seu alcalde llavors.
20: No sabem, no tenim coneixement tampoc de que la Generalitat hagi engegat el procediment, no sé si hi és, però en tot cas no tenim coneixement, el procediment de declarar el que abans eren les zones catastròfiques, que se'ns ho han anat preguntant doncs, diferents companyies asseguradores.
10: Això era el mes d'agost, però avui també a poc es va recuperant la normalitat a Rodalies. Avui el servei ha arrencat força millor que ahir, que no era gaire difícil, perquè ahir no funcionava pràcticament res. Així ho ha confirmat Òscar Playà, director de Rodalies, a l'Aquí Catalunya, tot i que ha explicat que també, de moment, es mantenen els autobusos de reforç.
21: Hem fet aquest esforç de la contractació d'aquests 203 autobusos i que els mantindrem al llarg dels propers dies, veient una mica fins que estiguem segurs pues, que això està funcionant.
10: Ja funciona tota la R4, recordem que estava tallada en diferents trams, el túnel de Plaça Catalunya ja no està inundat, l'estació de Fabra i Puig, on s'hi va ensorrar un sostre amb 3 ferits lleus, avui també s'ha reobert, i ja funcionen la R1, la 2, la R2 Sud, la 7 i la 8, que també estaven afectades. Però encara no funciona la R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni, i la R11 està completament substituïda per autobusos. Per tant, estem parlant que a Girona ja porten 5 dies sense servei de trens.
22: Ai, és agotador. Arribes tard a la feina, perquè hem arribat ahir una hora tarda.
10: Durant tot el matí hi ha hagut llargues cues davant dels autobusos que ofereixen aquest servei alternatiu, Marta Altimir.
2: Tot i això, els usuaris no tenen clar els horaris dels autobusos que marxen un cop el tenen ple sense saber hores determinades. Es queixen de que no saben quan sortiran cap a la feina ni tampoc quan podran tornar.
12: Sí, perquè l'altre dia que vaig agafar això vaig veure que anaven sortint tant a mesura que s'anaven omplint, que ara és hora punta, però han dit que no, que esperaran que surti a l'hora que suposadament havia de sortir el tren, que no sé si hi haurà molta gent aquí dintre de mitja hora i a veure com ho fan.
2: Ara per ara el recorregut que hi ha per carretera és de Portbou, Figueres i Sils en parades i de Girona a Sant Andreu directe. Si els usuaris es volen moure amb tren, han d'agafar la línia RG1 fins a Maçanet-Massanes i allà agafar la R1 direcció Hospitalet de Llobregat. De moment, encara no se sap quan l'R11 tornarà a funcionar.
10: El director de Rodalies, per cert, que tot i que hi responsabilitzava del caos al sindicat, dient que la seva protesta demanant seguretat no tenia sentit, doncs avui Òscar Playà ha evitat posar més llenya al foc.
3: Crec que ha sigut un tema puntual, que ja s'ha sobrepassat i, per tant, les situacions sindicals són, les relacions sindicals són normals i és un tema puntual. Ara estem, com dic, focalitzats en acabar aquest últim tram.
10: I avui també hem escoltat per primera vegada la versió dels maquinistes del que va passar ahir. El secretari general del sindicat SEMAF és Diego Martín.
4: Si los usuarios están cansados, están frustrados, imagínense los trabajadores que vivimos el día a día de toda la infraestructura ferroviaria catalana y nacional. Lo que necesita el ferrocarril es inversión, que le reclame a todos sus responsables políticos inversión real.
10: És el que explicava aquest matí al programa Aquí Catalunya. I tenim balanç del cost econòmic d'aquests aiguats, de les afectacions per les empreses. 117 milions i mig d'euros. Aquest càlcul l'ha fet la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, consultant a totes les companyies afectades a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, el Maresme o els Vallesos. Informa Marina Curto.
23: 3 de cada 4 companyies consultades han patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
24: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant.
23: Per això, PIMEC reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
10: Per cert, que el govern també revisarà els plans de protecció dels monuments per protegir-los de temporals, cada cop més forts i recurrents. Així ho ha avançat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, de l'Aquí Catalunya.
25: Pel que fa al patrimoni, per exemple, no? Perquè tots els equipaments patrimonials necessiten tenir plans de salvaguarda, però naturalment s'han d'adaptar a una nova realitat d'episodis recurrents que potser fa uns anys els vèiem que podien passar cada molts anys i que ara poden estar passant més sovint i, per tant, estem treballant també en això.
10: I avui no és per la pluja, sinó per una vaga. Moure's per Barcelona, per la ciutat de Barcelona, pot ser una mica més complicat perquè hi ha aturada d'autobusos. Primer dels 7 que han convocat els conductors i va per franges horàries. Han fet la primera aturada de 9 a 11 del matí i amb llargues cues, llargues esperes de fins a 40 minuts perquè passés un bus.
26: No ho sabíem, encara no ho sabíem. Hem sortit de casa i no... Fa 10 minuts que estem aquí i no ha vingut ningú.
27: He llegado más o menos a las 9:40 de la mañana y claro, son las 10:20 ya. O sea, bastante tiempo. Ahora mismo...
10: Són alguns dels que estaven esperant a les parades de l'Avinguda Roma, aturades que tornen a les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit i des de les 11 de la nit fins que s'acabi el servei. Els conductors el que demanen és que se'ls apliqui ja la jornada de 35 hores setmanals i que no es faci de manera diferida com vol fer Transports Metropolitans. Ara són les 2:18.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
10: I ens quedem a Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han decidit comprar el bloc del barri de Sant Andreu d'on ahir volien desallotjar a 50 veïns. Ha passat el mateix que amb la Casa Ursol. El consistori, en aquest cas, juntament amb la Generalitat, han tirat de talonari per resoldre aquest conflicte després que centenars de persones ahir es concentressin per frenar aquest llançament. Martí Oliver.
28: Són 18 pisos ocupats, amb alguns dels veïns en situació de vulnerabilitat. Una part la pagarà la Generalitat amb els fons d'emergència que es van aprovar dimarts i l'altra ho farà l'Ajuntament. En declaracions a l'Aquí Catalunya, el comissionat d'habitatge del consistori, Joan Ramon Riera, ha defensat la intervenció.
29: Ens agradaria comprar moltes més propietats de les que realment comprem.
1: comprem. Vull dir, sí que voldria subratllar que efectivament Casa del Sol va ser un cas, diguem, de conflictivitat social. La d'ahir també era un macrodesnonament, perquè no estem parlant d'un pis, d'una família, sinó que estem parlant de tot un bloc sencer que anava a ser desnonat.
28: De moment no ha transcendit el preu de l'operació. Els sindicats d'habitatge han celebrat que s'hagi frenat el desallotjament, però acusen el PSC d'electoralisme.
10: Per cert, que fa uns minuts hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona també s'ha ofert a comprar un solar del Raval, propietat de la Sareb, que és l'anomenat Banc Dolent. El desallotjament està previst per dijous de la setmana que ve, però el consistori i la Sareb han arribat a un acord per suspendre'l i estan negociant a resoldre la situació de manera definitiva. Tot això a un mes i tres setmanes per les eleccions, marcades per la crisi de l'habitatge i en què continua la batalla interna dels partits per decidir qui és el seu candidat. Dos dels sis companys de Gabriel Rufián al Congrés no volen continuar la pròxima legislatura. Jordi Salvador i Pilar Berlloguera, Bellugera, pleguen i posen en dubte que Rufián hagi de ser el candidat dels republicans, Xavier Balló.
5: La mala maror interna al grup del Congrés ha sigut una constant en tota la legislatura. Alguns han decidit no repetir i altres, com Teresa Jordà, s'ha postulat com a candidata per Girona malgrat la distància que té també amb Rufián. La divisió que genera la figura de Rufián ara mateix al partit s'està fent més evident aquests dies i una de les diputades sortints, Pilar Berlloguera, ha deixat clar en declaracions a 3CAT que el candidat d'Esquerra hauria de defensar netament els postulats del partit i no flirtejar amb altres.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix. Diumenge 11 d'octubre, durant tot el matí fins a 2:45 de la tarda, mercat de productes artesans i locals, degustacions, taller per fer el teu propi ungüent, globoflèxia, pintacares i espectacle de màgia per a la mainada, demostració gastronòmica amb Eixarcolan i, per acabar, concert amb el grup De Tu a Tu. T'esperem aquest diumenge dia 11 pel matí a Castellfollit del Boix, a la Fira de la Mongeta.
14: Ahora en Hipoyagán pagar menos está de moda. Silla EAMES negra o blanca a tan solo 19,95 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
15: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
16: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagán.
29: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les dues. Tenim hores d'ara 21 graus a temperatura amb cels mig anuvolats a la Catalunya Central, també a la ciutat de Manresa, amb una tarda tranquil·la, meteorològicament parlant, de cels mig anuvolats. Sembla que aquesta tarda les pluges que s'han anunciat no arribarien a casa nostra. Podrien arribar precipitacions a algun punt de la comarca de l'Anoia. Avui les temperatures que han estat, les mínimes, molt més baixes, i hores d'ara aquests 21 graus de temperatura a la capital del Bages. Revolta a l'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara. Ahir els hi dèiem, els alumnes de tercer i quart d'ESO estan en vaga indefinida des d'ahir dimecres per protestar contra la decisió dels professors de suspendre les excursions i especialment el viatge de final de curs que fan els alumnes de quart d'ESO. Els estudiants donen suport a les reivindicacions dels docents, però asseguren que no volen ser perjudicats pel conflicte amb educació i reclamen que el se'ls escolti. A més, insten a altres alumnes d'altres instituts a fer també vaga per sumar-se a la causa. De moment, tant ahir com avui, aquests estudiants no han anat a l'escola. Demanen que se'ls escolti. De moment, ni la direcció, de moment, la direcció del centre tampoc els ha escoltat i s'ha posat en contacte amb ells. No saben quan durarà la vaga, no saben si demà continuaran, però el que reclamen és que volen un interlocutor. Demanen que algú els escolti per poder fer aquest viatge, especialment el de quart d'ESO de final d'etapa. Sant Vicenç de Castellet guanyarà 11 pisos socials. Les obres per transformar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç de Castellet en habitatges socials avancen segons el calendari previst, uns treballs que impulsa l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte compta amb una inversió d'1 milió d'euros i està previst que quedi enllestit durant el primer trimestre del 2027. La reconversió permetrà sumar 11 pisos de protecció oficial amb lloguers assequibles al municipi. Els nous habitatges tindran 3 habitacions i una superfície d'entre 70 i 80 metres quadrats. La gestió anirà a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mentre que l'Ajuntament en reservarà un dels pisos per destinar-lo a casos d'emergència social. L'actuació també incorpora millores d'eficiència i accessibilitat. L'edifici disposarà d'un sistema de climatització amb aerotèrmia, un ascensor i un elevador per superar el desnivell de l'entrada i facilitar així l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

0: Bona tarda, comencem una setmana més a Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i de cultura popular a Ràdio Manresa. Avui serà sobretot de cultura popular, oi, Anna? Bona tarda.
1: Bona tarda, s'acosta a la Mediterrània.
0: S'acosta a la Mediterrània. Hem de dir que avui no seguim la tradició dels darrers anys i no tindrem la direcció de la Fira Mediterrània amb nosaltres, però sí que vindrà la setmana que ve. Per tant, avui us parlarem una mica d'allò que pensem que ell no ens en parla tant, que seria l'off de la fira, les cases de la música, l'humus mediterrani. Us en farem 5 cèntims, almenys. Però això serà després de la sardana. Alguna sardana ja veieu que també sentirem. La sardana que ens han demanat.
1: Sí, bé,
0: primer felicitar
1: a les Rosers, que ja van celebrar el seu sant, i a les Pilars, que és el proper dilluns, el dia 12.
0: I espera que encara hi ha més per felicitar. El dia 11, a que no saps qui està d'aniversari?
1: Em sembla que m'ho imagino.
0: 71 anys. 71, sí, del 1955 al 26, 71 anys. Aires de Catalunya compleix 71 anys el proper dilluns, és a dir, també estem d'aniversari, també ho celebrem.
1: I tant.
0: Doncs va, que sí. Doncs va, segueix, perdona.
1: Doncs bé, ens han demanat una sardana, la Vella Pilar, que va compondre en Josep Saderra i que ens interpretarà la cobla del principal de la Bisbal.

0: La música de Cobla, la Cobla en concert.
1: Però abans de començar-vos a parlar de la Mediterrània, hem triat fer-vos escoltar a la Cobla Sant Jordi, recordar com sona quan barreja estils. Això ho fa bastant sovint, la Cobla Sant Jordi, sí. Són uns grans experts. Ha participat sovint a la Mediterrània, quan buscava la música vaig trobar amb el Niño
2: Josele.
1: El Niño Josele, que també va ser espectacular, amb una guitarra fantàstica. I aquest any estaran també a la fira, la Cobla Sant Jordi, amb Sergio Bernardo, que és un cantant occità. Per tant, doncs, serà també una fusió de dues músiques molt especials. I, com us dèiem, hem triat El dolor de la bellesa, que és una combinació de la Cobla Sant Jordi amb en Roger Mas, que, a més, avui comença un club de lectura a la Biblioteca del Casino i precisament estarà centrat en El dolor de la bellesa de Roger Mas. El conduirà la professora de música Àngels Ortega i és un club de lectura que combina música i lletra, i per tant doncs pot ser prou interessant per anar aquest vespre a la sala tallers de la biblioteca. Escoltem doncs aquest Dolor de la bellesa d'en Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi.

0: Era el Dolor de la Vellesa amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Que recordem que podreu veure el divendres dia 16 a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori, juntament amb Sergio Berardo, que és un dels grans referents de la música occitana francesa. Com us dèiem, us parlarem primer de l'OZ, d'aquesta fira mediterrània que començarà el proper dijous. Comencem per les cases de la música.
0: Magarí, Andrea De Nardi i Albèricas actuaran el 15 d'octubre a l'escenari OZ de Cases de la Música. Serà la plaça Sant Domènec dins la 29a edició de la fira, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre.
1: Cases de la Música i la Fira Mediterrània col·laboren perquè propostes sorgides del programa de suport a la creació de l'entitat actuïn a l'escenari OZ de Cases de la Música i formin part de la programació de la fira. Enguany, les tres propostes seleccionades, Magarí, Andrea De Nardi i Albèricas, pujaran a l'escenari OZ, situat a la plaça Sant Domènec el proper 15 d'octubre.
0: A més de disposar d'espai escènic, les tres formacions obtenen acreditació a l'àrea professional de la fira i podran participar en les jornades professionals acompanyades per l'equip de Cases de la Música, una oportunitat per teixir contactes amb programadors i altres agents del sector.
1: La Fira Mediterrània de Manresa arriba enguany a la seva 29a edició, que celebrarà, com us dèiem, entre el 15 i el 18 d'octubre, i es manté com un dels principals aparadors de les arts en viu i la música d'arrel a Catalunya. La col·laboració amb Cases de la Música reforça el paper de la Fira com a plataforma de projecció per projectes musicals emergents nascuts al territori.
0: El programa de suport a la creació de Cases de la Música acompanya artistes emergents en els processos de creació, producció i difusió dels seus projectes. La presència a la Fira Mediterrània és una de les fites d'aquest itinerari, que un any més porta a l'escenari OZ tres propostes ben diferents entre si, però totes arrelades a la música tradicional i al seu diàleg amb la contemporaneïtat.
1: Els concerts a l'escenari OZ de Cases de la Música seran a la plaça Sant Domènec, com us deia, el dijous, dia 15 d'octubre, a 5:45 de la tarda, Magarí, a 6:45 Andrea De Nardi, i a les 19:15, a 7:45, Albèricas. Ja ho sabeu, doncs, preneu nota pel dijous, que és el dia potser més tranquil de fira, començar a passejar per Sant Domènec per sentir tots aquests músics, diguem-ne, nous, que tots just comencen. I perquè us en feu una idea, escoltem Magarí, d'ells escoltem Diumenge.

0: Era Magarí amb Diumenge.
1: I si us hem parlat de les cases de la música, també us hem de parlar de l'Humus Mediterrani. La Genuïna, les Incògnites, Farigola Trat i Salina participaran a la secció dedicada a la música folk i d'arrel tradicional de la Fira Mediterrània 2026.
0: L'Humus Mediterrani, la secció de la Fira Mediterrània de Manresa dedicada a la música folk i d'arrel tradicional, ja ha seleccionat les quatre formacions que participaran en la seva 14a edició. Després de tancar el període de presentació de propostes, la Genuïna, les Incògnites, Farigola, Trat i Salina formaran part de la programació de l'Humus Mediterrani, que celebraran el mar de la Fira Mediterrània de Manresa. Es tracta de quatre artistes que diumenge 18 d'octubre ompliran la programació de la Taverna Cervesa Guineu amb propostes de ball participatiu en una edició en què la Fira posarà el focus en la participació.
1: Després de 13 edicions organitzades per l'Espai de Música i Cultura d'Arrel, una altra entitat manresana n'agafa el relleu, l'associació Tradiball en Dansa. L'Humus continua centrat en els seus objectius, en l'impuls de la música d'arrel, la creació d'un espai de difusió i la visibilitat de nous projectes. En aquesta edició, les quatre propostes seleccionades comparteixen la voluntat de posar la música i el ball al centre de l'experiència, amb repertoris que combinen tradició, creació pròpia i noves mirades sobre el folk.
0: Amb la selecció d'aquestes quatre formacions, l'Humus Mediterrani torna a reivindicar-se com un espai de descoberta, promoció i suport al talent vinculat a la música folk i d'arrel. Les propostes d'aquesta edició ofereixen quatre maneres diferents d'entendre la relació entre música i dansa, des de la recuperació i actualització de repertoris tradicionals fins a la creació pròpia i la connexió amb les músiques d'arrel d'arreu d'Europa. Cadascun dels grups seleccionats oferirà una actuació de 45 minuts dins la programació d'aquest Humus Mediterrani. Concretament serà, com hem dit, el diumenge 18 d'octubre al llarg de tot el dia.
1: Ja sabeu, doncs, si voleu ballar, el diumenge a la Taverna de la Cervesa Guineu s'aniran cavalcant els grups, sobretot aquests que permeten dansar música folk.
0: I que hem de dir que tenen molta gent sempre.
1: Sí, és clar, perquè els inicis de la Mediterrània era això, és dir, la gent venia a ballar i a passar-s'ho bé, no hi havia tant programador, potser no hi havia tanta gent a mirar què es feia, sinó que venien directament a ballar.
0: A gaudir,
1: exacte. I a part d'aquests dos offs que us hem dit, l'Humus per una banda, les cases de la música per l'altra, també tenim el concurs Sona Nou, que també forma part de la Mediterrània, el concurs, no, perdó, Sons de la Mediterrània, que ja arribem a la 19a edició i que a la final sempre se celebra a la fira. És dijous, just després del que us havíem comentat abans de les cases de la música, serà a la Taverna de la Cervesa Guineu, començarà a les 8 del vespre, seguirà a 8:45 i a les 9. Els grups que en formen part, els tres grups finalistes, són De Gairó, Nas Tallat i La Mare del Tano. Entre aquests tres sortirà el guanyador d'aquest concurs. I nosaltres també anem fent música, anem fent boca, escoltant un d'aquests grups. Es tracta de Gairó, Sons de la Terra.

0: amb mal de terra.
1: I ja posats al dia amb aquestes tres ofertes diferents, que no, que tot i de ser ben bé de la fira, no són tant de la fira, us hem de parlar també del lema, del leitmotiv d'aquesta 29a edició de Fira Mediterrània. Ells diuen que serà la participació, el fer ballar la gent, fer-los viure el que representa sobretot espectacle de carrer. I un dels grups que han triat per fer això són les Anxovetes. Penso que les Anxovetes són prou conegudes en aquest programa com per parlar-vos en gaire. Elles són tres o quatre noies que canten sobretot havaneres.
0: Em sembla que són tres, sí.
1: Canten sobretot havaneres i les canten molt bé. D'aquí hem sentit sobretot el Vestida de nit, que és la música que va... No, el Vestida de nit no era de... Perdoneu, estic parlant sola ara. La versió que va ballar a l'Esbar pensava era de les Anxovetes i no, no és de les Anxovetes, que era del Quartet Mel.
0: Però les Anxovetes han vingut amb alguna altra fira mediterrània, realment ho fan bé, i porten algun anxovet també.
1: Porten algun anxovet, sí.
0: De músic.
1: I ens presenten un espectacle diferent. Les Anxovetes, com us dèiem, és un grup d'havanera gironí que canten íntegrament en femení. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb un espectacle de sardanes cantades. Amb acompanyament de corda, la seva nova proposta ofereix una experiència participativa on el públic podrà ballar les sardanes que han estat adaptades seguint l'estructura típica de les ballades. És a dir, que podreu comptar, repartir tot, mentre elles canten les sardanes, són sardanes, com us diem, cantades.
0: No ens ho podem perdre, això.
1: No, això serà el diumenge a les 11 del matí a la plaça Neus Català o a la plaça de Crirei, per entendre'ns ràpid. Ja ho sabeu, doncs, les Anxovetes de Crirei, diumenge a les 11, per ballar sardanes, no per cantar havaneres. I si us sembla, escoltem com sonen. D'elles escoltarem La meva àvia.

0: Eren les anxovetes amb la meva àvia.
1: I encara no deixem del tot la Mediterrània, perquè també us hem d'explicar l'espectacle inaugural. Aquest any serà Sandra Montfort qui ens presentarà Terra de Guapes. És l'artista Sandra Montfort, ex Marala, no sé si recordeu el grup Marala, que també són uns vells coneguts d'aquest programa, unes velles conegudes, eren tres noies que a més cantaven amb sons fets amb les mans, eren fantàstiques. Fa un homenatge al poble valencià amb un espectacle de gran format que retrata el folclore i la cultura popular valenciana des d'una mirada respectuosa, dolça i contemporània. Música, performance i dansa en directe són els canals a través dels quals explora els matisos que defineixen el poble valencià i les seves tradicions. L'espectacle inaugural serà, com us dèiem, el dijous a 9:45 del vespre al Teatre El Cursal. I per començar-nos a fer una idea, també escoltem-la com canta. No sé si recordeu que Marala eren una mallorquina, una valenciana i una barcelonina, totes tres que cantaven, a més sonaven fantàstic. Es van separar l'any passat i bé, jo les trobo a faltar una mica, però bé, doncs la Sandra era una d'elles. I d'ella escoltarem el Pas de Plamaria.

0: Això que dius que estaven exaurides.
1: Era la Sandra Montfort amb el seu pas doble Maria. I també us hem de parlar del pòrtic, que precisament ja és demà, el pòrtic de la Mediterrània, i aquest any ens presenten tot un espectacle, Llac, gener 76.
0: El gener del 2026 va fer 50 anys dels concerts històrics de Lluís Llach al Palau dels Esports de Barcelona, unes actuacions que van transcendir la dimensió musical per convertir-se en una fita de llibertat, compromís i esperança col·lectiva i que van donar lloc al disc Barcelona gener 76.
1: Mig segle després, reviurem al Cursal aquest esperit en el concert Llac gener 76, amb direcció musical de Manel Camp, autor dels arranjaments del concert de 1976. Amb ell, la memòria d'aquell equip, on també hi eren Santi Arisa, Laura Aymerich, Tete Matutano, Quique Cano i Quico Romeu, reviu en un nou context. Borja Penalba, Jordi Gas, Anna Bosch i Sofia Intrago complementaran la banda al costat de les veus de Gemma Humet i Joan Reig, que reinterpretaran amb respecte, sensibilitat i força el mateix repertori d'ara fa 50 anys. És un concert per rememorar els 50 anys dels concerts de la transició. Ja hem... perquè us en feu una idea qui en forma part, l'idea, guió i direcció és de Fermí Puig, Carles Girbau i Xavier Pintanel, la direcció escènica d'Esther Lázaro, la direcció musical i piano del Manel Camp, bateria Lluís Ribalta, guitarres i veus Borja Penalba, baix i veus Jordi Gas, teclats Anna Bosch, flauta Sofia i Triago, i les veus principals Gemma Humet i Joan Reig. Joan Reig, us recordem que és el dels Pets, també, és el de, sí, ho dic bé, el dels Pets. Ja ho sabeu, doncs això serà demà, divendres, dia 9 d'octubre, amb dues sessions, perquè ja hi han gairebé les entrades exaurides. Amb una ja estan exaurides, amb una de les sessions, a les...
0: Bé, sempre hi pot haver algú que torni alguna entrada, sí, que si estan interessats, que vagin i que demanin. A sí. vegades hi ha llista d'espera, de gent que espera a veure si tornen entrades, però...
1: Hi ha dues sessions a les 5 i a les 7 de la tarda, ja sabeu, doncs, a les 8 de la tarda. Sí, perquè dura dues hores, per tant no pot començar a les 7. Res, tornem a la música i ho fem, esclar, amb la veu d'en Lluís Llach i rememorant aquell gener 1976 amb una de les peces que va sonar. Cal que neixin flors a cada instant.

0: era en Lluís Llach, que ens portava el Cal que neixin flors a cada instant. I ja anem acabant amb la Mediterrània. Abans ens hem deixat els cantants de l'Humus. Recordem que l'Humus són els que porten la música folk, que seran diumenge al llarg de tot el dia a la Taverna Guineu. Ara l'escoltem, però abans també recordar-vos un altre concert que tenim al Cursal aquest cap de setmana.
1: El Conservatori, concretament el Conservatori. Serà aquest dissabte 10 d'octubre a les 6 de la tarda. El grup Tambolica la Troca presenta Estrelles i Camí. La banda vegenca, nascuda l'any 2007, presentarà ara al Teatre Conservatori el seu darrer disc Estrelles i Camí, editat per la discogràfica de les Cases de la Música. Un concert en què podrem escoltar per primer cop en directe les noves cançons del grup format per Lluís Sarró, Pere Llobet, Imma Parlàcia, Carme Grau, Jordi Torres, Jordi Llobet i Núria Sarró. Fidel al seu estil i a missatges que ens farà reflexionar, el disc Estrelles i Camí representa una evolució del particular folk per pensar que Tambolica la Troca va plasmar l'anterior disc Aire, Terra, Mar, que vam poder veure l'any 2021 a la Sala Petita del Cursal.
0: Ja ho sabeu, doncs també preneu nota de la data, serà al Conservatori el diumenge a la tarda.
1: El dissabte a les 6 de la tarda.
0: Ostres, avui no estic gaire fina, perdoneu.
1: Folk per pensar, que això fa pensar, folk, folk per pensar.
0: Folk per
1: les seves cançons fan pensar.
0: Doncs ja ho sabeu. I com us dèiem, tornem a la música i ja acabem amb la Mediterrània per avui. Us recordem que el proper dijous tindrem amb nosaltres el Jordi Foses, el director de la Mediterrània, que ens farà tota l'explicada que calgui. El que passa que clar, ja s'haurà inaugurat la fira, ja haurà començat, i gairebé que no serem a temps a gaudir-ho tot, però agafeu el programa, que el trobareu per tot arreu, i comenceu-vos a l'estudiar perquè val la pena. Escoltem La Genuïna, aquesta gent de l'Humus, del folk, que sonarà el diumenge a la Taverna Guineu.

era la genuïna amb Santa Anita. Us hem de parlar també d'aquest diumenge, que tenim molta activitat sardanista aquí al Bages. Concretament, al matí a Callús hi haurà una matinal sardanista que començarà a les 12 a la plaça Major amb la ballada de 5 sardanes. Els Rossinyolets de l'Àvia, d'en Lluís Pujals, Salou Ciutat Pubilla, d'en Ricard Viladesau, ja fa 10 anys, d'en Jordi León, El Sereno, d'en Josep Coll i Ligora, i Mar de Palamós, d'en Francesc Marrós. Tot seguit hi haurà un concert al Casal del Poble, on s'interpretaran 6 sardanes: Amics de Mataró, d'en Conrad Saló; La Xefla, d'en Josep Cassú; Eterna Estadella, amb Tapi Carbassa, d'en Ricard Viladesau; Ofrena Callús, d'Antoni Albors; i Ventada de Març, d'Emili Saló. Aquestes són les sardanes previstes per aquest diumenge al matí a Callús, tot i que sempre pot haver alguna petita variació d'última hora, però en principi aquestes són les sardanes que haurien de tocar. I a la tarda hi haurà el 55è plec de la sardana Vila de Súria, a partir de les 4 de la tarda, al Parc Macari i Viader, al Casino, i les coples seran les següents: la Copla Súria, la Verga Jove i la Principal de la Bisbal, que ens interpretaran Amics de Mataró, d'en Conrad Saló; Anna Maria, de la nostra amiga benvolguda Dolors Viladic, que malauradament ja ens va deixar fa uns anys; Goig, de Montserrat Pujoa; la Llei de Murphy, una sardana de lluïment de tible i fiscorn; El mestre i l'alumne, de Nil Fenoy, que és una sardana que va ser estrenada el passat setembre a l'Aplec de Sant Salvador i dedicada per l'autor, el músic i compositor Joan Adam i Vidal, que recordem que no fa gaire temps que va fer la seva primera sardana. En Joan Adam fa molts anys que és intèrpret de tenora, bé, de tota la vida, ja havia tocat a la Copla Baixes, ja havia tocat a la ciutat de Manresa, també a la Copla Súria, i bé, doncs aquesta sardana va dedicada a ell. Seguirà Rosses del Brull, d'en Joaquim Serra; Dels Fillols als Padrins, d'en Javier Ventosa; Duet Festiu, duet

0: Corn i trompeta, d'en Ricard Viladesau, Abril 1975, d'en Jordi Molina, Noces d'or a Badalona, d'en Jordi Paulí, Una de curta i balladora, d'en Jordi León, Ànimes bessones, de l'Enric Cortí, i Estima de rosa, del Ramon Vilà. Realment serà un diumenge fantàstic, sardanísticament parlant.
1: Sí, noi, déu-n'hi-do. També tenim sardanes a Olesa el dissabte a la plaça de la Sardana, i trobarem la Copla Vila d'Olesa, i el dilluns 12 hi ha l'Aplec de Torelló amb les coples Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell, que comença a 4:45 de la tarda a la plaça a la plaça Nova. I si us sembla, tornem a la música?
0: Podríem escoltar...
1: Digues.
0: Podríem escoltar l'Aplec de Súria, d'en Joan Lázaro.
1: Home, avui toca.
0: Toca.
1: Escoltem, doncs, aquesta Aplec de Súria d'en Lázaro.

0: Era l'aplec de Súria que va compondre en Joan Lázaro.
1: I ja anem per acabar, però avui també hem de dedicar una sardana a Tarragona, que va fer una gran organització del concurs de castells. No voleu saber les colles que hi van arribar a participar. Els Tirallongos també hi eren, i van ser el dissabte, sí. I no van quedar malament. I això és maco, els nostres Tirallongos, que són de gamma mitja, diguem-ne. Molt bé. I els grans guanyadors, els castellers de Vilafranca, saps què van presentar, Anna? Tu saps que els castells es denominen amb quanta gent hi ha d'amplada i quanta gent hi ha de llargada. És a dir, un 3 de 9 serien 3 persones que aguanten 9 pisos. Doncs van fer un 9 de 9. 9 de 9, amb folre, però un 9 de 9.
0: Quanta gent hi devia participar?
1: Doncs mira, 9 per 9. 9 per 9 no, perquè a les últims pisos no tenen tantes nous.
0: Amb tota la pinya i tot, esclar, tenir, com més alts, més gent han de tenir fent pinya.
1: Però 9 pisos amb 9 persones és una bestiesa. Òbviament van guanyar el concurs. I felicitar l'organització, que va ser capaç de, amb vores, canviar, modificar i moure molta gent per culpa de la pluja. Doncs des d'aquí la nostra solidaritat, i quina millor manera de retre'ls-hi que amb una sardana amb el Tarragona d'Enric Casals. Escoltem-la.

0: Era Tarragona d'Enric Casals amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: I ara sí que ja no ens queda temps per res més. Ens tornarem a escoltar el proper dijous a les 3 de la tarda. Recordeu que tindrem amb nosaltres el Jordi Foses, director de la Fira Mediterrània, que a més ens en parlarà de tot, tot i tot. Us deixem amb Manresa, la meva ciutat, una sardana de Dolors Vilatric que escoltarem interpretada per la Cobla Els Mongrins. Adéu-siau, amics.
0: Adéu.

0: Cadena SER.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en War in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en warinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb David Fernández i Anna Manso. I després parlem amb l'advocat de la família d'una jove que s'ha suïcidat. Havia denunciat les seqüeles psicològiques que patia després de ser moderadora de continguts a Meta.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Avui al balcó ens preguntem per com de preparades o no estan les nostres ciutats de Benaiguats com els que hem tingut els darrers dies. Per fer-ho aquest matí hem anat a visitar un dels punts que més tensió va provocar durant el cap de setmana. 5 dies després hem tornat al riu Besòs, a tocar de Santa Coloma, a tocar de les rondes. De fet, el tenim, estem just en un pont, el tenim aquí, ara especificarem. Per què? Doncs per conèixer una mica com ha canviat, com va canviar i com ha tornat a canviar el paisatge, Laura.
1: Sí, estem aquí perquè el riu Besòs, ara ho deies, aquest dissabte va créixer fins a 903 metres cúbics per segon, fins a 3,5 metres d'alçada. Si ara mirem aquest riu, baixa pel caudal normal, es veuen arbres caiguts al terra, però és que fa 5 dies aquests murs que veiem al costat, aquests carrils bici que l'envolten, no es veien perquè estaven plens d'aigua, gairebé a tocar de dalt de tot d'aquests murs que el rodegen.
0: La pregunta que ens fèiem és, tenim les ciutats massa impermeables? No és meva la pregunta, és d'un arquitecte que va penjar un reel, l'Anna Soler, que ho explicava molt bé i li van preguntar on ens hauríem d'ubicar perquè ens expliquis exactament el que volies dir. Anna Soler, com estàs?
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Ara ens ho deies, ara veiem el verd. L'Andrea Villòria va fer diumenge un vídeo aquí on no es veien ni el carril bici, és a dir, l'aigua estava totalment enfilada, ara s'ha recuperat. Però tu no et va estranyar gens que l'aigua pugés fins a dalt?
2: No, de fet, estem aquí al riu Besòs, que és un parc fluvial, de fet és un espai que és inundable, no? Sí que és veritat que està molt impermeabilitzat. El riu Besòs l'altre dia va arribar 350 vegades, em sembla més del seu cabal, i de normal, quan no plou, veieu que tenim tots aquests espais d'herba, és un parc fluvial, però sí que està pensat perquè en episodis de pluges extremes es pugui inundar, que jo crec que les nostres ciutats cada vegada haurem de plantejar o acceptar que hi ha zones que s'han de poder inundar.
0: Tu tenies molt clar que aquest era un bon punt per explicar de quina manera estem construint les ciutats.
2: Sí, és que precisament el riu Besòs, clar, l'alçada de Santa Coloma, que em sembla que és on va agafar el seu cabal màxim, està completament urbanitzat amb dues bandes, no? L'hem impermeabilitzat totalment. Per una banda tenim la Ronda, per l'altra banda tenim Santa Coloma. Clar, hem fet unes ciutats on fins i tot ens hem atrevit a rectificar i a donar-li poc espai a l'aigua, que això també ens ha passat amb la vegetació, que si voleu també en parlem, perquè crec que és una de les claus d'aquesta solució, no? Però, clar, aquest riu té una forma ara com antinatural, no té espai a la seva banda, tota la conca, no té espai per on l'aigua es pugui infiltrar i arriba en aquest punt on estem nosaltres totalment desbordat. Sort que s'ha plantejat espai perquè aquesta aigua pugui passar, però clar, si venen més episodis i passa aquests murs que tenim que l'acoten, què podria passar?
0: Clar, tot i així, algú et diria, però si està ple, aquí tenim tot unes bardisses, tenim tot una gespa bastant ampla, no? Aquí deuen haver-hi 50 metres o 100 metres perquè l'aigua acabi xuclant, no n'hi ha prou.
2: Bé, fins ara sí, fins el que va passar l'altre dia n'hi havia prou, però clar, no sabem fins on podem arribar, no? No podem esperar que el que hem fet fins ara ja funcioni, hem de seguir adaptant, no és només cosa de rius, els espais públics de la ciutat en general ha de funcionar com una infraestructura climàtica que ens ajudi no només amb els episodis d'aigua, sinó també amb les calors extremes que estem patint.
1: Tu parlaves de ciutats impermeables al vídeo que vas compartir. Què és una ciutat impermeable? Com hem construït aquestes ciutats perquè siguin impermeables? Què ho causa i què provoca això?
2: Bé, doncs, sobretot pensar les ciutats només amb la circulació, amb l'evacuació i amb la higiene, no? Contradictòriament a de com van néixer les ciutats, que totes les ciutats naixien al costat dels rius perquè necessitàvem l'aigua, convivíem amb ella, no? Depeníem de l'aigua per transportar-nos, per netejar-nos, per cultivar. Arriba un moment amb la industrialització que potser aquesta aigua ja no és tan necessària, ja la tenim molt controlada i cada vegada li deixem menys espai, fins que sobretot amb l'expansió del cotxe, del vehicle, ja necessitem grans superfícies planes perquè els cotxes doncs puguin circular bé i clar, és on arriba l'asfalt, el formigó, que són materials que no deixen passar l'aigua i que simplement la fan fora, que hem de tornar a deixar que aquesta aigua entri i acumular-la i retenir-la. I no només per quan hi hagi inundacions, sinó perquè tenim també episodis extrems de sequera que potser hauríem d'aprofitar aquesta situació per poder cobrir necessitats que potser tindrem a l'estiu.
0: Clar, estava pensant, aquests dies l'administració, l'Ajuntament mostrava aquests dipòsits fluvials on deien han funcionat. El que passa és que ha caigut tanta aigua que és impossible. Se n'haurien de fer més? Se n'han de posar, hi ha altres exemples de recollir l'aigua o de fer-la fluir d'una altra manera. Quins exemples posaries?
2: Sí, això ho deies molt bé. Barcelona s'ha fet una gran feina en emmagatzemar o retenir l'aigua sota la superfície. No? El parc de Joan Miró, per exemple, tu veus un parc i sota hi ha una infraestructura hidràulica brutal. Però clar, ara crec que hauríem de començar a posar sistemes a sobre la superfície.
0: A sobre?
2: Clar, sí, sí.
0: Els sobre els edificis?
2: No. Bueno, també, perquè també podem tenir cobertes verdes a sobre els edificis, que això ens ajudaria molt a retenir aigua i emmagatzemar-la per altres usos, com per exemple l'aigua del vàter. No? No ens hem pensat, no?, que estem llançant aigua potable pels lavabos quan podríem fer servir aigua de pluja.
0: Però aigües grises, no?, que diuen.
2: Exacte. Jo em referia a l'espai públic. No? L'altre dia mirava, no?, a Rotterdam tenen espais públics que durant la majoria de l'any són places amb espais pels nens o perquè la gent gran pugui fer esport, però puntualment són espais que es poden inundar i retenir l'aigua durant cert temps perquè no arribi tota de cop al clavegueram, que és el que ens ha passat aquí a Barcelona, a l'espai públic, que les clavegueres se saturen, no estem preparats per tanta capacitat i la ciutat col·lapsa.
0: I després ja, tu parles, clar, de ciutats dures, planes, jo pensava també, i clar, molt d'asfalt, que importants són al final aquells petits jardins, els escocells també on hi ha plantats els arbres. Tot això és fonamental. I en tenim pocs a les grans ciutats.
2: Sí, en tenim pocs.
0: Barcelona o bueno, Santa Coloma, que la tenim aquí al costat.
2: Sí, en tenim poquíssims. És que abans ho deia, a l'aigua li hem donat molt poc espai, però és que també li hem donat molt poc espai a la vegetació perquè necessitàvem altre espai per circular els cotxes, per exemple. No? Jo crec que una de les claus de tot aquest canvi i repensar les ciutats és anar eliminant mica en mica els cotxes per tornar a donar espai al verd, als arbres, que ho repetiré i no em cansaré de dir-ho. Els arbres, igual que el clavegueram i que l'enllumenat, és una infraestructura urbana. Els hem de tractar no només per fer bonic i per fer ombra. Són infraestructura i són una part molt important de la ciutat.
1: Tu ara parlaves de canvis també que s'han de fer, de dipòsits, de que el clavegueram és limitat. Tots aquests canvis d'introduir vegetació són fàcils de fer o són a llarg termini?
2: No, de fet, no són difícils, o sigui, hi ha d'haver un canvi de ment, hi ha d'haver una política pública molt enfocada en això, en tractar la ciutat com una infraestructura climàtica i, òbviament, clar, ja tenim ciutats construïdes i la idea és que cada canvi, si s'ha de remodelar una plaça, si s'ha de remodelar un carrer, hi ha un carrer que hem de repensar i potser convertir-lo en un eix verd, no? Són petits canvis que es poden anar fent, però clar, hem de començar des d'allà. Barcelona ho està fent, eh? Però clar, sí que és veritat que hem de conscienciar-nos i jo crec que és molt important que la ciutadania siguem conscients de que això existeix, no? Perquè els joves, o és el que intento jo fer amb el meu contingut, és que els joves tinguin claríssim que això existeix per poder-ho demanar, perquè són el futur de les polítiques urbanes i són qui hauran de decidir cap a on han d'anar aquestes nostres ciutats.
0: Està clar que ets una gran divulgadora i puc imaginar, rodejada sempre d'arquitectes urbanistes, hi esteu? Hi ha grups de treball ara mateix dient com desimpermeabilitzem les ciutats, què fem? També ara hem parlat un altre cop d'aquests espais que són plans i s'han inundat, també hi ha els barris que fan baixada de les faldes de Collserola, per exemple.
2: O el barri de Gràcia,
0: per exemple. O el barri de Gràcia, Torre Baró. Ho han passat fatal. La Font del Gos, això s'ha inundat i aquí hi ha, a vegades, més terra que asfalt.
2: Sí, sí. El que passa que, clar, hem de pensar no només fins on arriba l'aigua, sinó per on passa, també. No? L'aigua té memòria. Al barri de Gràcia, per exemple, tots els carrers que baixen eren antigues rieres. Per tant, quan plou, l'aigua recupera el seu traçat.
0: Torrent de l'Olla.
2: Exacte, i sí, torna a passar per allà.
0: Torrent de les Flors.
2: Clar, no només hem de pensar, vale, quan ens arribi l'aigua, què fem, com la filtrem, com la guardem, com la magatzemem, sinó per on volem que passi aquesta aigua. No? Hem de pensar als carrers, a Torre Baró, clar, hem de pensar doncs, aquests paviments drenants, els suts, no? Els sistemes urbans de drenatge sostenible, no? Posar molta més vegetació, un arbre ajuda a retenir l'aigua al terra, ajuda que no baixi tan ràpid cap al subsol, no? Crec que, clar, és que és un repensar la ciutat
0: és
2: gairebé.
0: És una feinada, però ara, és que estic pensant, ara que deies torrent de l'Olla, dius, sí, és un torrent i realment dissabte baixava l'aigua com si fos un riu. Què fas? Això ja està fet. Com ho arregles?
1: Hi ha gent que viu allà, com passa també al Delta, per exemple, que molta gent viu en llocs on són antigues rieres. Que com s'ha de replantejar en aquest sentit?
2: Bueno, doncs traient paviments durs, posant més vegetació, repensant tots aquests paviments. No té per què no passar-hi un cotxe, perquè un cotxe amb un paviment permeable pot passar perfectament, però clar, hem de repensar clar, com havíem construït fins ara, i sobretot el que he dit, no fins on volem que arribi l'aigua, sinó per on ha de passar. Clar, no estem pensant només del riu Besòs. El riu Besòs ha estat el final de tota aquesta conca que ha arrossegat aquesta aigua, no? Però fins que ha arribat aquí, el riu Besòs s'ha anat trobant amb pobles al seu voltant que no deixaven, tot construccions, urbanisme, urbanitzacions que no deixaven que l'aigua s'infiltrés. Hem de pensar tot el cicle.
0: Sí, i és veritat, eh? Ara estem i està recuperat el verd. Està tot com estava abans. Sembla increïble que l'aigua que ha pujat, i aquesta aigua s'ha filtrat, vull dir que al final l'aigua torna al seu lloc. M'agrada molt de que l'aigua té memòria.
2: Sí,
0: i això, i també el que et preguntava, hi ha gent ara pensant-ho, molta gent, sou molts.
2: No només això, hi ha ciutats que funcionen així.
0: La millor?
2: Rotterdam és un molt bon exemple, clar, Rotterdam conviuen amb l'aigua, no? Ja han pensat la ciutat posant l'aigua al mig, o sigui, al costat de les persones, no? Perquè és el que et deia abans, no hem de pensar una infraestructura per l'aigua separada. Aigua i persones hem de poder conviure en els mateixos espais, no cal duplicar infraestructures. A Copenhague també, Xina, però clar, és que això 2 + 2 = 4. Països on ja estan acostumats a tenir tifons, a tenir aigües torrencials, és aquí on ens hem de mirar. Ja es fan coses d'aquestes al món, no és una cosa nova, simplement hem d'aprendre i adaptar-nos, perquè fins ara aquí no ens passava i clar, doncs hem de fer un cop de cap.
0: Un amic m'explicava que a Viladecans tenen una espècie de llac cònic on hi va parar l'aigua i aquí la tenen doncs, pel que faci falta. Això també seria un bon exemple, no?
2: I tant. Sí, clar, és que és el que deia abans. No és només fer-la fora perquè no se'ns inundi, és pensar, ei, és que potser d'aquí mig any tenim sequera,
0: exacte,
2: no tenim aigua, necessitarem regar, i és aprofitar, crear sistemes i repensar-ho d'una manera que ens permeti aprofitar aquests episodis tan catastròfics, no? Donar-li la volta i sortir guanyant.
1: Com a arquitecte, també més enllà de l'aigua, com hem de replantejar-nos les nostres ciutats per aquests nous climes que estem tenint? Ara ho deies, no? Sequeres, pluges, la calor d'aquest estiu, hi ha moltes coses que han de canviar.
2: Sí, i tot això passa, ja et dic, és que una clau és la vegetació, és que l'hem fet fora. Vull dir, tenim escocells d'arbres a Barcelona que fan metre per metre.
0: Sí.
2: I primer de tot, un arbre ha de poder tenir espai per poder créixer, no? Perquè el que hem fet fins ara és bastant antinatural, no? Hem de fer uns escocells més amplis. Clar, és que no pot ser escocells, és que potser necessiten una superfície de terra directament per poder créixer. Tot el tema dels materials, no? Aprofitar la inèrcia tèrmica. A mi m'agrada molt pensar en l'arquitectura tradicional, no? Els nostres avantpassats eren savis. Hem deixat de fer servir sistemes com el mur de terra, el mur de tàpia, no? Potser hauríem de recuperar, perquè tots aquests sistemes tradicionals es feien pensant en la climatologia. La construcció sempre ha anat lligada a la climatologia i ara doncs ho hem deixat de fer. Potser hauríem de mirar enrere, com en molts altres àmbits, i reaprendre com ho fèiem abans.
1: Això ho explicava la Irene Cordona, Anna, amb els egipcis.
0: Sí, totalment. I recuperar també, quan es va fer el Congrés d'Arquitectura un dia a Barcelona, també ens parlaven de recuperar aquesta arquitectura. Explica'ns aquest punt, que ja ho deixem aquí. A tu t'agrada aquest pont, eh? És a dir, hem travessat un... No sé quines instal·lacions són aquestes. Tu ho coneixes perquè vens a passejar amb els gossos. Per si algú vol venir. És que és bonic aquest lloc per entendre el que ens explicava l'Anna.
2: Sí, bueno, ens trobem just a l'alçada del Bon Pastor i al poliesportiu amb les pistes de tennis, que, bueno, malauradament, és una secció bastant complexa perquè per sota hi passa la ronda,
0: clar,
2: no? Tenim una plaça suspesa sobre pilars, per sota hi passa la ronda i just al costat tenim un parc fluvial meravellós. De fet, aquí, si camines un quart d'hora, arribes a la platja, a Sant Adrià de Besòs, i això ho faig moltes vegades amb els gossos. És un passeig doncs molt agradable i bé, bueno, ara veieu com està. Ara torna a recuperar-se com... Però bueno, és que...
0: En 5 dies, eh?
2: És sí, que i això explica
0: perquè...
2: el funcionament. Veiem que és possible, no?
0: Sí.
2: Això s'ha inundat quan ho necessitàvem i ara torna a ser un espai que també necessitem, un espai verd, bueno, de diferents usos i ha d'anar canviant, i això, hem de permetre espais cada cop més polivalents.
0: Anna Soler, arquitecta, moltes gràcies per aquestes explicacions molt necessàries.
2: Gràcies.
0: I hope you had the time of your life.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Ana Puigbol.
0: De què hem d'estar pendents i què recollim del dia?
1: Mira, una notícia que després ampliarem a partir de les 8, perquè de fet parlarem amb els advocats de la família. És un succés que hem conegut, el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Va estar anys a Barcelona i es passava la jornada laboral mirant vídeos violents de contingut sexual per decidir després si es podien penjar o no les xarxes de la companyia, com Facebook o Instagram. Parlem d'una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries, aquí a Barcelona, fins al febrer de l'any passat. Es va suïcidar aquest cap de setmana, però ja ho havia intentat abans quan encara estava treballant per la companyia. Ella havia presentat una demanda col·lectiva amb més de 700 moderadors de contingut més, demanda contra les seqüeles físiques, psicològiques que els va provocar tot plegat, i la família, després del que ha passat, han anunciat que demandaran a la companyia de Mark Zuckerberg. Per tant, a les 8, amb l'Andrea Villòria, tots els detalls d'aquest cas i també parlarem amb l'advocat de la família. I com que aquesta tarda han tornat les tempestes, ara en parlarem amb Carbó, tot i que res a veure amb les del cap de setmana, Protecció Civil ha demanat al mig miler de voluntaris que estan ajudant a trobar a en Rami, el nen autista desaparegut des de la nit de dissabte a Granollers, doncs han demanat a tothom que es quedi a casa. La recerca del nen s'ha ampliat més enllà de la capital del Vallès Oriental i en altres municipis propers com La Roca o Montornès.
2: Continuem treballant amb el suport de drons, a subaquàtica, de la canina, i també estem ampliant aquesta recerca per la zona també de la Roca del Vallès i Parets.
1: Plou sobremullat a la capital del Vallès Oriental. Avui s'ha hagut d'evacuar una residència d'avis per risc d'esfondrament d'un mur i, per tant, encara continuen els estralls i la feina de recuperació de tots els efectes d'aquest temporal a Granollers. I una última cosa, l'artista urbà italià Tibi Boy ha dedicat la seva última obra a Mari Carmen, la dona de 87 anys, convertida en símbol per la lluita de l'habitatge que va morir ahir. Aquest matí l'artista ha instal·lat un mural en què se la veu a ella, vestida com un àngel alat, i en què en una mà té una clau. Per sempre, Mari Carmen, ha escrit l'artista, amb molts seguidors, que ha anat de seguida a la cruïlla del carrer Recomtal amb les bases de Sant Pere de Barcelona per veure-la. Això és el que ens han dit algunes de les persones que han anat a veure aquest mural.
3: Pues me parece que es como una cosa de, no tanto por el autor, sino por la víctima, ¿no? Ella, está.
4: Entonces lo que no entiendo es cómo luego la gente lo vandaliza. Porque hay tantas... Yo también lo he visto enseguida. Tiene una sensibilidad que conecta.
5: Sí. Y las pinta a mano.
4: Sí.
5: Pero muchas veces he ido al día siguiente y no está allá.
0: Núria Vilamala, com
6: estàs?
0: Què tal,
6: Anna? Bona tarda.
0: Graderia del balcó. Que m'han dit que avui parles del Dakar.
6: Sí, perquè saps que el
0: Dakar no comença, no?
6: Els últims anys s'està disputant Aràbia Saudí, però clar, tenim el conflicte, malauradament, Anna, a Orient Mitjà, i parlarem amb un pilot del Dakar que està pendent de què passa. Ara mateix hi ha una opció A, que és que es pugui disputar a l'Aràbia Saudita, o una opció B, que seria que es disputés al Marroc. Però clar, falten menys de 3 mesos, els pilots s'han de preparar per la competició.
0: Tampoc és fàcil l'escenari Marroc, tal com estan les coses.
6: Correcte. Cap dels escenaris, diguem-ne, que seria massa propi per fer-lo.
0: I el pilot qui és?
6: És en Josep Sardà, és un pilot que competeix a més en una categoria que no té assistència, per tant la preparació en el seu cas encara és més exigent i més important, per tant veurem què ens explica. I Anna, tenim moltes ganes que torni a la Lliga, ja ho tenim aquí, l'Espanyol juga demà, el Barça juga dissabte, comencem a tenir prèvies, tornen a parlar els entrenadors, per tant, tot en marxa una altra vegada, Anna.
0: Doncs t'espero a cors de nou, gràcies.
6: Fins ara.
0: Fins ara. Jordi Carbó, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
0: Mira que avui tenim segon concert d'Oques Grasses. Molts s'emportaven un mini paraigües a la bossa, que ja vaig dir ahir que sobretot que no tingui punxa, que no es pot entrar al paraigües. Però què? Caurà? No caurà? I on plou ara, si és que plou?
7: Si em permets, continuo amb la broma d'ahir, serà el concert dels Gafes, segur un cop que l'hauran de suspendre.
0: Tal qual.
7: Doncs, malauradament, estem en una d'aquelles paradoxes de la meteorologia, no? Que fa 24 hores deien que plouria a la ciutat de Barcelona, que estaria plovent més o menys a aquesta hora, i ho està fent. Però, arribat a aquest punt, doncs, no podem assegurar res al 100%. De fet, ara mateix van creixent nuvolades, i això és el que ens fa sospitar que una part del concert sí que es podria veure afectat. Bàsicament, ara mateix plou amb intensitat, amb forta intensitat, per exemple, al Maresme, al nord del Maresme, també cap al Baix de Llobregat, cap al Garraf, i s'estan formant nous xàfecs al Vallès Occidental, i són aquests els que després aniran cap a la ciutat de Barcelona. Dit d'una altra manera,
0: Laura, ara
7: analitzarem la resta. Que no plogui serà difícil, serà complicat, i ho pot fer amb intensitat, però amb aquestes situacions plou, per exemple, ara mateix hem dit al Vallès Occidental, però tan sols a 2-3 municipis. A la resta de la comarca no està plovent, però vaja, que les condicions seran perquè fins més o menys els vols de la mitjanit, a qualsevol punt del litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona, sud de Girona i nord de Tarragona, tinguem aquells xàfecs que...
0: Intensos o no? Perquè és intens. O sigui, que pot ser un moment delicat que plogui molt, per exemple, sobre Montjuïc, si passés, però que durarà poc. No ho sabem.
7: Sí, però tornaria...
0: Estic demanant massa, ho sé.
7: No, tornaria més tard. És a dir, seran xàfecs que fins la mitjanit s'aniran repetint. Creixen ràpidament, es desfan ràpidament i tornen a créixer. I això també és vàlid, evidentment, i el consell continua, no?, per aquells llocs on ha plogut tant els darrers dies. Precaució, si bé ja la situació, com molt bé deia el Joan, no és comparable. I podríem dir, de fet, ho direm, és la traca final d'aquest llarg episodi de situacions excepcionals, de tanta pluja caiguda en tan poc temps a tantes poblacions, ja s'ha acabat. El vent del nord és el que està canviant tot aquest panorama. De fet, avui hem tingut ja algunes primeres estampes de tardor que ha nevat, per exemple, al Pirineu. Ara mateix la cota està a prop dels 2.000 metres, a les valls encarades cap al nord. I és que el més significatiu aquesta pròxima nit seran dues coses. Per una banda, el vent, i per l'altra, el fred. No la fresca, el fred. Demà al matí, mínimes de 10 a 15 graus a la costa i al prelitoral. Baixarem dels 15 a molts barris de la ciutat de Barcelona. Dels 10 a gran part de l'interior, dels 5 a la Catalunya central, amb algunes gelades al Pirineu, fins a les mateixes valls. No baixarà tant la temperatura, els llocs on continuarà bufant la tramuntana, els Pirineus i l'Empordà en general, i també el mestral al sud, especialment a les comarques de Tarragona. Però vaja, aquí no baixarà tant la temperatura, però ja s'ho coneixen, que el vent compensa que no baixi tant la temperatura. I demà ens espera un dia radiant. Farà sol, no hi haurà pluja, de fet, trigarem ara uns quants dies en què torni a ploure, i les temperatures demà no pujaran massa, màximes al voltant dels 20 graus, però bé, el sol a la tarda, sensació d'ambient agradable, i el cap de setmana arreglarem aquest aspecte, perquè la gent pugui gaudir també del temps a l'aire lliure, continuarà fent sol, i les temperatures seran una mica més altes, però ja més pròpies per aquestes dates.
0: Doncs gràcies, Carbó, ja ho sabeu, que estem aquí pesats amb oques grasses, però hi ha molta gent que dèiem ahir formiguets, doncs que ja estan pujant, que pot ser que plogui, que plourà fort, i que potser marxa i torna, que... i no només passa això.
1: Però és que, a més a més, els d'avui realment...
0: Agafats, com diuen.
1: Agafats, perquè recordem que també hi ha vaga d'autobusos de Barcelona avui, i per tant, Transports Metropolitans informa que avui no hi haurà servei especial d'autobusos llançadora per aquest concert, per aquesta vaga, ni per anar ni per tornar de l'Estadi Olímpic.
0: Com a mínim, us ho passareu molt bé.
1: Això segur.
0: Oh, que gràcies, això
7: segur. El meu respecte pel públic d'avui, eh?
0: Totalment, una gran abraçada, i espero que puguin gaudir-lo com toca. Carbó, una abraçada. Fins demà.
7: Salut, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dijous 8 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: U2.

Queda poc més d'un mes per la publicació del nou àlbum dels U2, 9 anys després que publiquessin el darrer àlbum d'estudi, es dirà Carnaval de Luz. De moment en coneixem dos temes, dues cançons. Aquesta que estem escoltant, Street of Dreams, i també l'altra que es diu Silencio.

0: quedava encara per conèixer la resta de cançons fins al 13 de novembre d'aquest any. La cosa és que amb Bono la banda ens ha anat donant una mica més de pistes, sí. Poquet a poquet, de
1: Silencio
0: què serà
1: està bé,
0: aquest àlbum.
1: Silencio tema. Està bé,
0: i Street of Dreams a mi també m'agrada molt. De fet, a la seva web, si entreu ja a la web de la banda, ja teniu el llistat d'aquestes cançons, 12 cançons, i de cop, quan els fans s'han posat a buscar, hi han hagut dues sorpreses. La primera té a veure amb Dolly Parton. I és que l'última cançó, la número 12, es diu Torn, i entre parèntesis posa Fit, de featuring Dolly Parton.
1: Islands in the Stream, no?
0: És una col·laboració... No, aquesta,
1: sí, ja ho sé.
0: Aquesta no és la cançó.
1: Sí, és el que està sonant.
0: No, però jo he posat Dolly Parton. Era potser una cançó de Dolly Parton.
1: Vas posar Islands in the Stream, que
0: sí.
1: Està molt bé.
0: Ah, vale, que t'ha agradat.
1: M'encanta.
0: Però vull dir que això no és la cançó de l'àlbum dels U2, eh? Ah, vale.
1: Té com li ha canviat la veu.
0: No, però... És allò que faig a vegades per il·lustrar una mica, dic Dolly Parton, doncs que soni una mica de Dolly Parton, no enteneu o no?
1: Però clar, ja
0: m'agradaria tenir la cançó dels U2 per poder-la posar, però no la tenim encara, hem d'esperar.
1: Per això has posat Islands in the Street, que és l'única idea jo.
0: Ah, vale, exacte. Vale. Bueno, l'última cançó, la número 12 d'aquest nou àlbum, es dirà Torn, i és en col·laboració amb la Dolly Parton, i en Bono ha explicat fa uns dies en una entrevista a la Rolling Stone que és la última gravació de Dolly Parton abans de morir. De fet, es veu que estava malalta, li van oferir a la Dolly, i van a l'estudi amb en Bono, van gravar la cançó. Diu el Bono que va haver de ja fer un esforç titànic per gravar-la. Va ser el mes de juny, per tant, 2 mesos abans de morir, quan tenia 80 anys la Dolly Parton. I, per tant, ella ha decidit que sigui l'última cançó per tancar aquest àlbum, Carnaval de Luz, per això, perquè és l'última gravació.
1: També entenc que no és Bono, sinó que és Dolly Parton. Gràcies per l'aclariment. Joan, gràcies.
0: Bueno, l'altra sorpresa, mirem una mica més amunt, a la cançó número 4 d'aquesta llista, que apareix una cançó que es diu The Mirror Maker. I entre parèntesi, Rosalía. Clar, de cop molts es van pensar que això volia dir que Rosalía col·laboraria amb un àlbum amb els U2. Però clar, a diferència de Dolly, que posa Fit Dolly Parton, aquí només apareix el nom de Rosalía entre parèntesi. I ara, gràcies també a aquesta entrevista de Rolling Stone amb Bono, sabem què vol dir això en aquesta cançó. Veus, ara t'he posat Rosalía perquè parlem de Rosalía.
1: Clar,
0: sí?
1: Clar, vale. Sí, vaig pillant.
0: Vas pillant l'estructura del guió,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, què passa amb Rosalía, amb aquesta número 4, que es diu The Mirror Maker? Doncs Bono diu, i vaig llegir el que diu textualment en aquesta entrevista, normalment només escrivim cançons sobre gent que és a la presó o gent que és morta, ja saps, herois morts, o intentem treure'ls de la presó. Això és simplement una manera de celebrar algú perquè és una artista extraordinària. És a dir, que el propi Bono en aquesta entrevista confessa que està obsessionat amb Rosalía i amb la seva, textualment, obra mestra, de Lux. I diu que ell va coincidir que de cop va escoltar l'àlbum quan ell ja estava explorant amb un àlbum amb referències de la llum i que va com quedar una mica esturat de que ella, aquest geni, segons ell, s'avancés en aquest concepte de l'àlbum amb el qual estava treballant. I diu, ha arribat al mateix punt just abans que nosaltres, cosa que és empipadora però també molt inspiradora. Diu que considera que Rosalía comparteix la seva idea de tornar-nos al món a través de l'art. Així que aquesta cançó és molt forta, eh? És un homenatge a Rosalía i al que representa l'àlbum de Lux i l'obsessió que ha tingut Bono amb aquest àlbum.
1: S'ha colat a l'escenari de tots els...
0: Sí, haurem d'escoltar-ho. Però ahir a la nit, la pròpia cantant Rosalía va ser la convidada del programa de Jimmy Fallon i en Jimmy li pregunta sobre Bono i ella i què ha passat amb tot plegat.
2: Bono.
3: Yeah. That's crazy.
2: Now, do you know Bono?
3: O sea, I don't know Bono.
2: I don't know Bono,
3: but he texted me. Wow.
0: I explica que ell no el coneixia, però que li va escriure un missatge i li va dir que estava treballant en una cançó inspirada en ella i que li preguntava si tenia sentit una... És a dir, en Bono li diu a la Rosalía, escolta, té sentit aquesta paraula, una paraula que és mamolé.
3: And then he was asking me if it made sense, certain words. He wanted to use one word, actually, it's coming to my mind. There was this word, mamolé.
2: Marmalade?
1: Marmalade?
3: I think...
0: I clar, ella diu, no sé si el vaig entendre bé, però jo vaig buscar al diccionari espanyol si existia mamolé, aquesta paraula en castellà estàndard diu que no existeix.
3: So I just told him, you know, I don't know, but feel free to invent your own language.
4: Yeah, so he invented a word.
0: No sé si vols, inventa't el llenguatge, ell mateix, però que estava encantadíssima de que Bono li hagués dedicat una cançó. Que per cert, Rosalía, dissabte actua al Saturday Night Live, aquest mític programa d'humor dels Estats Units. Per tant, està fent una mica de gira pels programes top dels Estats Units.
1: Que Rosalía té un diccionari propi, hi ha moltes paraules que no se sap què vol dir, no?
0: Cert, sempre deixa misteris a les cançons.
1: Focurrani, no es deia aquesta cançó,
0: perquè
1: no?
0: Perquè Focurrani és en sicilià.
1: És veritat, això ho va explicar.
3: Idiomes, sí. Querida!
1: 2 minuts, que hi ha arribat aquí la nostra parella de fet. Ai, fem allò que m'agrada tant, només dieu bona tarda, aviam si ja saben qui és.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Doncs aneu pensant, 2 minuts i seguim.

0: 7:36, la nostra parella de fet, l'Anna Manso, David Fernández, ja els heu reconegut segur. Com esteu?
1: Hola, Joan.
2: A veure, ho dèiem abans, una mica aclaparats, la realitat és abassegadora, sí. Una mica dura tot plegat.
0: Quan hereu entrat vosaltres pel passadís aquí, anàveu parlant de la realitat ja? Perquè és que és... Ja...
2: No. No anàvem parlant. Vols que et digui... Va, els expliquem què hem dit?
0: Sí. Va, sí.
2: Venim dir que volíem donar-li una alegria al Claudio i arribar a l'hora per no fer-lo patir.
1: Exacte.
0: Ah, i mira quin somriure que fa el Claudio.
1: Recordant que una cosa és la puntualitat i l'altra és la puntualitat amb la qual enviem els temes
2: extrema,
1: i la cançó.
2: Ai, tot. I...
0: Però aquí es ve a patir. Aquí, a la ràdio, els que hi treballem, venim a patir. M'ha agradat també perquè nosaltres tenim tres teles, doncs ja sé que són interioritats del programa, però ah, sí? N'hi ha una que en Toni Suárez, el nostre tècnic, sempre ens la deixa, a no ser que hi hagi un mullader molt bèstia.
3: Que jo digui, està passant alguna
0: exacte,
3: cosa i el canvi.
0: Però ja la tenim. Tenim dues teles a l'esquerra on hi ha tot, les notícies, i aleshores a l'altra tenim una peli i hem volgut saber, i és Alaska, Tierra de Oro, i ara deia...
3: Sempre posa el TCM, clar, i pel·lis clàssiques.
0: John Wayne. I he notat
1: que
0: el David li encantava John Wayne.
1: Soc més de Gary Cooper i de John Ford, però...
0: Però ara necessitaríem un John Wayne arreglant les coses, no?
1: Sí, bueno, ara està cuinant, no? Ara estava bé un whisky.
2: Jo soc de Gregory Peck.
0: Tu ets de Gregory Peck?
1: Sí. Jo John Ford.
2: Matar un ruixenyor.
0: Gary Cooper, jo a mi també... Gary Grant, també. Bueno, sí. I els teus, Joan? Uf,
3: clar, és que no.
0: Ah, és que és jove.
2: A veure, sí. Digue, jo deia de figura...
0: D'imposar.
2: De lideratge moral,
0: però John
2: eh?
0: Wayne està bé, també.
3: Uf, de lideratge moral cinematogràfic.
2: Clar.
3: Jo soc molt de el James Bond de Pierce Brosnan, igual.
0: Val, bé, sí. Bé. Val.
2: Nova generació.
0: Està bé. I ara en David està amb la boca oberta perquè està sortint Feijo. Ja està, i parem ja de...
1: No, i perquè estava llegint el darrer tuit del Rufián, que no ha dit res, i veig que acaba de pronunciar-se.
0: No. Vols dir alguna cosa de Rufián? Vols
1: aprofitar? No entraré en detalls. No, deia que estava pensant-s'ho.
0: Sí. Va, comencem amb el tema de l'Anna, que per cert... l'Anne Carson, Premi Nobel de Literatura, clar...
2: L'haurem de llegir. A mi m'agrada que em descobreixin...
0: Saps què?
2: Ho sento, ara veig molts lletrats posant-se les mans al cap, dient, no la coneixia, doncs mira, no, tampoc no
0: és
2: cal
0: és canadenca, sabem, com l'Alice Munro, que va guanyar-lo el 2013, ha pensat, mira, una altra canadenca, sí. Però és que amb l'Alice Munro i el que va passar ja, amb la seva família, que ella va ignorar les agressions sexuals que havia patit la seva filla, va ignorar la veritat,
2: filla,
0: doncs una altra canadenca. M'agrada un dels títols, m'agrada, em sorprèn, no és que m'agradi, La bellesa del marit.
2: Bé, l'haurem de llegir. L'haurem
0: de llegir perquè tinc curiositat. L'altre títol és Nox o De creació. Quin et compraràs, Anna?
2: Em deixaré aconsellar. Jo vaig als llibreters i llibreteres i em deixo aconsellar per veure quin és el que creuen per on puc començar. Quan no coneixo una autora o un autor, és el que acostumo a fer.
0: Demà els hi preguntaré als Oteros, en Miqui i en Malcolm, si l'han llegit i... Ja ho comentarem. Anna,
2: a veure,
0: on vas anar ahir?
2: Jo vaig anar a Oques Grasses.
0: I dic, si l'han anat a Oques Grasses, voldrà avui parlar algo relacionat amb Oques Grasses.
2: A veure, la cançó, però no, és a dir, vaig gaudir molt, me n'adono que he tingut la gran fortuna d'anar un dia que no vaig haver de patir per res,
0: sí.
2: Ni pel temps, ni per res, és a dir, la vaig comprar a última hora i mira, ves al final, doncs, xamba, no? I va ser meravellós. Sí, meravellós. I va ser... Em va donar que pensar, això també és el tema d'una altra parella, de fet, de com un grup català, amb tota la normalitat del món, que, pausa, normalitat, han planat quatre estadis olímpics. I llavors també, com l'autoimatge que tenim, no?, de què és la cultura. Vull dir, això donaré... Jo me'l guardo per un altre dia.
0: Val.
2: Va.
0: Perquè... Exacte. Sí. De totes més, el teu tema, clar, jo l'anava a lligar, però no sabia com lligar, habitatge i pluges, no?
2: Clar,
0: de
2: és fet... que a veure, aquesta setmana ja han hagut la confluència de dues notícies. Bé, una que ja fa molt... De fet, totes dues ja fa molt de temps que en parlem. Una seria el canvi climàtic i totes les conseqüències i totes les pluges que hi ha hagut ara, és a dir, que s'assembla més a un monzó o una pluja mediterrània a la que estàvem acostumats. I després d'aquest estiu tan calorós i tan horrible que hem passat, jo que sóc una amant dels estius, he patit molt, qui encara negui el canvi climàtic, doncs que s'ho faci mirar. D'altra banda, encara no veig el país aturat i fent una cimera de com hem d'entomar i com ens hem d'arreglar. I a sobre hi ha hagut tota la crisi, és a dir, no és que hi hagi la crisi de l'habitatge ja fa molts i molts i molts i molts anys, sinó de què estaríem aquí, no? Però... Però, en fi, el decret Mari Carmen, bé, la notícia de la mort d'aquesta senyora, horrible, i tot plegat. Llavors s'ha ajuntat i per mi es va ajuntar en una notícia, que era el rescat de tres homes que dormien a la desembocadura del Besòs. Sí. I que van haver de ser rescatats pels bombers, perquè, clar, estaven allà, amb les seves tendes de campanya, no?
0: Que venien, si no m'equivoco, del B9.
2: Clar, evidentment. On va? Aquesta gent no s'autodestrueix, no són pirolítics. És a dir, quan els fan fora d'un lloc, se'n van a un altre.
0: Uns quants estan al Masnou, amb una nau...
2: Clar, i llavors amb aquestes pluges, evidentment, tu penses en... totes les persones que estan al carrer ja sense ni tenda de campanya. L'entitat Arrels emetia un comunicat, no?, per donar consells, que si veiem a gent, i per donar recursos i consells. Però després és tota aquesta gent que jo ja fa un temps que tots ens estem com acostumant i ens estem una altra vegada insensibilitzant al fet de... Tu vas per la ronda litoral i et vas veient vores plenes de tendes de campanya. Sí. Plenes de persones que viuen allà, aquí diu la... i al Ronda Litoral, perquè hi anem, perquè si no també sé que estan a la Zona Franca, sé que també estan a Collserola, sé que també estan doncs, més amunt de les rondes, no? En aquells espais que han bastats, no? De la ciutat, que no
0: darrere les platges.
2: Darrere les platges. Som una ciutat que havia tingut molt barraquisme. Hem de recordar que on ara hi ha les platges meravelloses de la Vila Olímpica, jo vaig fer un conte participatiu amb tot el veïnatge de la Barceloneta, i la S de Somo Rostro recordava que allà hi havia hagut barraques. Ara les barraques són una tenda d'aquelles de dos minuts, obres i pam! Sí. No? És a dir, que per una part dignifica, però per l'altra, ostres, no? Aquestes tendes no estaven fetes per acollir aquesta gent, no? I a mi una mica he estat com averiguant, perquè volia saber exactament qui...
0: Averiguant què vol dir? Vas trucar...
2: Bé, vaig parlar amb Arrels, vaig estar, evidentment, a també vull ser de les bones, al Catalunya Ràdio van fer un especial al maig, i després també he parlat amb persones que conec, de dins que treballen amb treballadors socials de l'Ajuntament, que m'explicaven una mica la casuística. I és una casuística una mica diferent de les persones que viuen al carrer, perquè la gent que viu al carrer i que es tenen, que són ara mateix a Barcelona, ho vull recordar, al carrer, jo ja no estic dient que visquin en pensions, que es calcula que són unes 3.000, o en habitatges provisionals, que són 2.000, o en total són entre pensions i habitatges provisionals, són uns 5.000. Les persones que viuen al carrer són 2.000. Fa uns anys eren 1.300 i ara són 2.000.
1: 1982.
2: 1982. Exacte, no? Amb el recompte, un recompte que fa tant Arrels com un recompte que va fent, que m'ho han dit, que per favor que ho digui també l'entitat de l'Ajuntament.
0: Sí, vam anar-hi amb la Laura Pons, no? Vam anar a fer recompte.
2: Però la SACEP, que és també un servei de sensellarisme de l'Ajuntament, doncs també fa aquest recompte i evidentment, doncs també el tenen, evidentment. Aquesta gent són gent que, per exemple, poden treballar. S'explica, moltes d'aquestes tendes de campanya a les 7 se'n van i tornen. Per què? Perquè són gent que abans haguessin estat a una pensió, a una habitació de 200 euros, amb un d'aquests pisos, que no sé si en podríem dir pisos ni pensió, d'aquestes de llits calents.
1: Infrahabitatges, sí.
2: Infrahabitatges. Habitacions amb una porta i poca cosa més. Però un sostre, val? No digne, però...
1: Llit calent.
2: Llit calent.
0: Sí. Això ja existeix, que hi ha molta gent que no ho sap.
2: És a dir,
0: que es torna,
2: no
0: un treball a matí, això... d'altra tarda... I
2: clar, però passa una cosa perversa. Canvia. És a dir, l'Ajuntament fa una bona feina, que és el de desactivar tots aquests pisos perquè realment no hi ha una dignitat habitacional, però llavors on va aquesta gent? És a dir, on va tota aquesta gent que arriba, per exemple, tots són, en la seva majoria són migrants sense papers, per tant, són gent que tampoc no poden entrar amb molts recursos, no poden, com que no tenen NIE, no poden entrar ni en la taula d'emergència, no? I després també són gent que potser no porten 6 mesos i que, per tant, podrien rebre una ajuda suficient com per sortir d'aquesta situació, perquè tothom que treballa en el sensellarisme té clar que a partir dels 6 mesos la cosa es comença a complicar i et pots cronificar. Llavors, per tant, podria ser una situació en la que hauríem de passar per sobre de no tens papers, no tens documentació, però tens humanitat, tens dignitat, no? Podries rebre una ajuda. És a dir, i a més, és allò que dèiem, no desapareixeran només perquè no els atenguem, continuaran allà, no? És que a mi el fet d'estar circulant aquesta normalitat amb la que tu agafes el cotxe o la moto i tu circules i estan allà, que em sembla perfecte, que els veiem, és feridora, però només avui volia posar una mica el focus no, en aquesta existència.
0: Estarà això en els programes electorals, David, què creus?
1: No, jo crec que va ser amb tu, no, que vam fer entrevista és amb una persona sense
0: pensant.
1: Llar amb la Fundació Arrels.
0: La vam fer, era una iniciativa en el que persones reconegudes deixàveu el vostre,
2: sí,
0: el vostre Twitter perquè poguessin fer les seves reivindicacions les persones sense llar.
1: No sé si ho farem enguany des d'Arrels, és probable, però... Sí. Bueno, per la tasca,
0: aquí ja saps que...
1: Per la tasca d'entitats, sí, però per la tasca d'entitats sí que és veritat que, bueno, que fan l'anàlisi de programes després de qui diu i qui no diu res i fa, parlo de fa relativament poc, fa 5 anys o 10 anys no sortia res, excepte amb 2 o 3 formacions polítiques, i el que sortia pues, deurien ser 3 línies o,
0: sí.
1: O 4 línies.
0: Sí, ho vam descobrir, que no estava,
1: que no estava
0: ni en partits d'esquerres.
1: No, ni en partits d'esquerres, fins i tot els donaves les xifres, no? Del recompte que va iniciar Reals, que ara també es fa institucional, que hi ha un gap molt semblant, 1.700, 1.900.
2: Sí, sí.
1: Però sí, sí.
0: És que ahir mateix, Anna, oques grasses, és que tu pujaves per Montjuïc i depèn
2: pujaves
0: de com
2: penses... Pujaves per Montjuïc i és aquestes realitats paral·leles, no?
1: T'anava a dir, doncs, sí.
0: Gent paral·leles... feliç, escoltant música feliç,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, que és el que hem de fer, tampoc no ens hem de desconnectar,
0: clar, Lluís Hidalgo deia
2: no?
0: que triomfen perquè fan aquesta música feliç en temps d'incerteses, però és veritat, tota aquella gent que pujàvem, allà hi havia gent malvivint.
1: Bueno, entre el miracle i el desastre, és on vivim, potser treu

0: Vas plorar ahir, escoltant-la?
1: Vaig plorar moltíssim, és una cançó, jo crec que... A veure, tenem el Boig per tu, ara tenim el Sort de tu, no? Sí. I jo, res, per acabar-ho, voldria lligar en el fet de que quina sort que tenim que algú ens estimi. I això, de vegades, és el que demana una mica la gent d'Arrels, que tota aquesta gent que porten menys de 6 mesos i que necessiten una petita empanteta, no? I jo he recordat molt aquella pel·lícula que es diu Viatge al País dels Blancs, que sí. Relata la història... De l'Osman Omar.
0: De l'Osman, sí.
1: De l'Osman Omar, que ell va rebre aquesta petita empanteta i va poder sortir, perquè també va arribar com aquesta gent que estan allà a les rondes, va arribar doncs de migrat, sense recursos, i va patir moltíssim fins que va tenir doncs aquest cop de sort, i no hauria de ser un cop de sort, hauria de ser un dret.
0: Hauria de ser un dret. Tu no hi vas?
2: No.
0: Per? No tenies entrades, és impossible, perquè n'han fet 4.
2: No.
0: A tu t'agrada una altra música una mica més canyera.
2: Amb totes les amigues que hi van, famílies, sí. Amics, fills, tots... Però no. Soc, a veure si, sense que se'm l'interpreti, per defecte personal, no té res a veure, però jo soc de parròquies, no soc de grans catedrals, em pelo de fred. Jo, circuit petit, teatre petit, i proximitat, i quilòmetre zero.
0: L'Anna Andreu. És que se veia la Marc Pujol, te les anava a dir.
2: I valoro moltíssim, però sí, i em sembla una...
0: Que el Manel Vidal ha passat pel llapis de memòria i parlava de l'Anna Andreu.
2: I des del punt de vista de la música en català, que tantes vegades que algú ompli 230.000 persones en 4 dies, desitjo i espero moltíssim que la gent que ho espera que no plogui, i el que faci, però sí. Tot, com sota el... Jo soc més del pot petit, la bona confitura, no? Però sense menys tenir res,
0: Clar.
2: És simplement una altra
1: opció. Ha d'haver-hi de tot.
0: Ha d'haver-hi de tot, sí. No? I de totes maneres, si... Tu segur
2: que vaig gaudir amb ells, exacte. Vaig coincidir amb ells...
0: En algun... Has anat a concerts de...
2: En el concert de Palestina. Vam anar... Vull dir que van actuar ells després, i després vaig sortir amb la Marina a parlar i tot, i no és... I algun concert de catedral he anat,
0: Sí, clar que sí, no. Jo sé per què n'has parlat, que et segueixo.
2: Vas al Fermín, al Sant Jordi.
0: Exacte, és que t'anava a dir això, al Fermín estaves allà i allò era una catedral.
2: Estava allà fent cua.
0: Enorme. Escolta, David, tu vens amb ganes de parlar de contradiccions personals.
2: Mira, anava pensant, ja saps que aquí sempre poses el tema i quan arribes en el diàleg es capgira. I jo venia amb una frase, perquè ja sigui la Joana Raspall o el Joan Amades, el costumari popular català està ple de frases que estan fetes fa molt de temps i que continuen tenint sentit, i era aquesta frase d'aquesta aigua mai no em veuré, no? I quantes vegades ho hem dit i al final l'hem acabat tastant o l'hem acabat bevent a litres, no?
0: Totalment, mira...
2: O ha passat al contrari, no? I ho feia també aprofitant, ja que parlàvem de música, perquè el nou disc de la Marc Pujol, que surt el 7 d'octubre, es diu D'aquesta aigua no em veuré, on explora moltíssim la contradicció. Però mira com són les coses, que sempre acabem lligant-ho tot. I d'aquesta aigua no em veuré, a la Fundació Arrels sempre diem que parlar de les persones sense llar no és tant parlar dels altres com d'un mateix. Mm. És a dir, de la possibilitat de que tu siguis l'altre.
0: Sí.
2: I nosaltres les experiències que tenim en l'època de la crisi del 2008...
0: Un dia tu puguis ser que
2: hi havia un circuit rapidíssim i fulgurant, pel qual abans del circuit, per arribar a dormir al carrer, era dolorós, però era llarg, eren 3, 4 anys. En aquells moments es va escurçar a 4, 5, 6 mesos, perquè tenies un mal divorci, perdies la feina, no podies pagar el lloguer i et trobaves I les cues, ara que és la campanya del Banc dels Aliments, també els perfils, permeteu-me les 10.000 cometes que afegiré ara, perquè la paraula no sé quina és, però de perfils normals, no els perfils habituals d'uns serveis socials.
1: O estàndard, o més estàndard, habitual.
0: Ai, que costa molt amb la paraula normal, és veritat.
2: No, quan dic normal em poso els nervis, que és normal. I que no és normal, però sí, està bé la pregunta de què, no? Allò que sempre has dit, d'aquesta aigua no em veuré, no diguis mai, i no diguis mai sempre, no? Perquè són dos conceptes, mai i sempre, que al llarg de la vida, la lletra de la mare és molt bonica, perquè diu, una vida sencera

0: i dues mitges vides, no? Perquè sempre estem traginant entre contradiccions. Però era això, l'exploració de la contradicció, ja ho has dit perfectament.
1: Però ja has pensat d'aquesta aigua no em veuré? És que just ahir l'Antoni Bassas va remenar la fonoteca,
0: sí,
1: i va estar posant de tots els partits, sí, polítics el que deien... i el que diuen ara.
2: El que deien
1: en campanya.
2: I com s'ha acabat dient tot el contrari.
1: Oients, recupereu-la.
3: Recuperarem,
1: Recupera-la, David, perquè, clar, és esfereïdor.
0: Però no s'ajusté res. No? O sigui,
1: me la conec per
0: usos i abusos. O sigui.
1: Per això,
0: però no,
1: vull dir que tu
0: no,
1: ho coneixes.
0: No aguanta, ningú aguanta la campanya electoral que ha fet en 3 mesos. Jo vaig fer una campanya electoral, com sabeu,
1: tu t'ha passat d'aquesta aigua no em veuré i n'has
0: begut? No, perquè jo era molt prudent, perquè em semblava que, no, la nova cultura política és la campanya... Vaig aprendre, em van dir una frase molt cínica, que em deien, el que es diu en campanya queda en campanya.
3: Oh.
0: Com dient, quan s'acaba la campanya, ja, tot ja el que has està. Dit, estàs borrat. I jo deia, no, el més important és el que dius en campanya. És quan estàs proposant, diguem-ho així, un contracte, no? Dic, bueno, el meu programa, la meva companyia proposa aquestes coses, no? I t'ofereix aquestes tarifes, anem a dir-ho així, una mica mercantil. Però és el més important, i no, i jo crec que és el més important, però, bueno, perdó, vull dir, que, o sigui, no sosté ningú la revisió de Twitter,
1: ningú,
0: o els
1: no.
0: candidats es borren. O sigui, el Pedro Sánchez Ferrés estava en contra de governar per decret llei, i hi ha un tuit que han agafat del 2018, si no m'equivoco. Mm. Ara avui he vist un vídeo, no sé on sortia, d'una campanya del Sánchez, no sé si era el 16, el 17 o el 18, dient, i quan governem aturarem els desnonaments. Hòstia, però has tingut 8 anys, saps? I nunca habrá amnistia. Que no és, però això serveix...
3: No trobes que són molt atrevits? És a dir, sabent la capacitat de contradicció que et dona
2: els obliga a ser
3: la vida...
2: No? En campanya.
0: Sí, sí.
3: Sí, clar.
0: Ahir vaig escoltar el Jordi Turull, que va dir a TV3... Mai, ara ja sí que mai, pactarem amb Pedro Sánchez.
1: Sí.
0: I diu, bueno, ja ho veurem.
3: Això qui ho deia?
0: Ahir al matí.
2: Sí, perquè, de fet, l'Antoni, el tall que va posar de Junts per Catalunya de l'anterior campanya electoral va ser no investirem en cap cas a Pedro Sánchez. Sí.
3: Doncs jo pronostico que pactaran.
1: Quantes vegades no pactarem?
0: Molt bona, perdoneu l'hemeroteca, ja que parlem d'hemeroteca i de l'estimat Antoni Bassa. Aquella refrany tan castellà donde dije...
1: Sí, Diego, donde dije Diego.
0: Pone Diego, ¿sabeu que existeix?
1: Com és? Espera, donde dije...
3: Digo Diego.
0: Pues hi ha un BOE de l'any 2023, que a la pàgina 23 diu... Digo Diego, perquè era una correcció d'error, però el picatge...
3: Oh, meravellós.
1: Clar, però David, quina diferència hi ha entre la persona que evoluciona en la seva forma de pensar i el xaquetero, el giracamises, no sé com seria. Perquè al final l'excusa és que tots evolucionem.
0: Bueno, jo crec que, és a dir, la fantasia d'una vida plana, clara i neta, no? Sense arrugues, sense conflictes, sense dificultats, sense canvi de perspectives, primer, jo crec que és molt poc desitjable. Mm-hmm. O sigui, a mi, jo quan he triat això és perquè vaig escoltar l'entrevista a la Mar Pujol de per què foratejaven les contradiccions, i el que em sembla brillant és que pues una dona del Lluçanès, no? amb 20, 27 anys, si no m'equivoco, 28, arribi a través de la música i la guitarra en cru aquestes, i les lletres, òbviament, que són poesia pura, aquestes conclusions, quan a mi m'ha costat 50 anys. No? I dic, és una tia molt avançada, molt ràpida.
1: Que soni, Marc Pujol, el gran descobriment que sempre ens porta en David.

0: costa parlar sobre, eh? Que sí. Bonica.
1: D'aquesta aigua sí que em veuré.
0: D'aquesta aigua, i tant.
1: De la Mar Pujol.
0: De la Mar Pujol, i tant. Quina estona més agradable, David Fernández, Anna Manso.
2: Gràcies.
0: Que bé, arreglant el món a la nostra manera.
1: I tant que
0: des
1: sí.
0: Des d'aquí.
2: Sí, i escolta, i reivindicant el dret de ser contradictoris, perquè també és una punta d'imperfecció sí. Humana, eh?
0: Sí, però... una mica més d'exigència
2: sí, sí.
0: Als polítics.
2: Sí,
0: sisplau.
2: Els polítics.
1: I tant, això sí. Uns mínims.
0: Uns mínims.
1: Que està la cosa molt pel subsol, eh?
0: Moltes gràcies, guapos. Ens veiem aviat. Nosaltres fem una pausa petita i de seguida el nostre oasi polític.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 2, saludem en aquest oasi polític. Avui una mica més curt, que el tenim a distància, amb en Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com estàs, Marc?
1: Molt bona tarda, balconistes.
0: Imagino que amb la llibreta nova titulada 29N, i de fet és que et volíem preguntar perquè sembla que tenim novetats sobre les eleccions, Joan.
2: Sí, per això, perquè és de fa poca estona, aquesta tarda hi ha hagut molts moviments i necessitem que ens diguis tu, Marc, una mica perquè ens ubiquis, sobre Esquerra Republicana, perquè sembla que el partit ja té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per les generals, per si finalment les negociacions sobre llistes no arriben a bon port. Sabeu que hi ha una mica de divisió entre el que vol Gabriel Rufián i el que vol la direcció del partit, és a dir, sobretot Oriol Junqueras, i per tant el candidat alternatiu que estaria buscant Oriol Junqueras per si Gabriel Rufián al final no suma com a candidat és el diputat del Parlament Jordi Albert, una persona de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i tot s'ha de resoldre abans d'aquest diumenge, que és el límit que té el propi partit per decidir el seu candidat. Per tant, Albert ja ha començat a recollir avals i la direcció continua prioritzant, però que sigui Rufián el cap de llista, però com que la relació fa temps que no és fluida, tampoc ho ha sigut amb els seus companys del Congrés, que recordem fa poc van dir que dos almenys no seguirien com a cap de llista, doncs aquesta és la situació. Què ha passat? Que el conèixer aquest candidat alternatiu que prepara a Esquerra, Gabriel Rufián, aquest plan B, ha fet un tuit en el qual diu una cosa. Bueno, igual l'ha fet en castellà, ¿eh? Una cosa, yo quiero representar a Esquerra Republicana y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final y ojalá que Esquerra también lo quiera. Nada más. Y no voy a entrar en ningún conflicto ni culebrón, ni voy a rajar por nadie, por mucho que se mienta y por mucho que se filtre.
0: Es decir, una cosa, Marc Rovira, ¿qué vol dir tot això?
1: Nada más y nada menos, no? Li ha faltat dir. És a dir, en Joan ho ha explicat molt bé perquè ha fet una narració de com s'han produït els esdeveniments i mirem una mica darrere de la fotografia, sí, que ens deixen les últimes hores, i és que a la política passen moltes coses i de manera molt veloç, no? Però posem només la vista una mica enrere, només cal que anem una setmana i recordem aquelles declaracions de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats, on deia: és que a mi m'és igual a qui contradir. També, com diu en Joan, en aquella ocasió ho va dir en castellà, no? Va dir, m'és igual a qui em contradiga, i ho feia per desafiar obertament Oriol Junqueras després de que Junqueras hagués dit que Esquerra Republicana pensava aprovar ni més ni menys que els decrets de vivenda que pensava impulsar el govern espanyol al Congrés dels Diputats. Llavors, en 8 dies, després de que hi hagués hagut un desafiament flagrant al president del partit, pensaves, bueno, què més pot passar, no? Doncs sempre hi ha marge per la sorpresa, i evidentment que Esquerra Republicana, quan dic Esquerra Republicana vull dir la direcció i vull dir Oriol Junqueras, mou fitxa per dir, a veure, Gabriel Rufián, tenim moltes expectatives de vot amb tu, però que sàpigues que Esquerra és alguna cosa més que Gabriel Rufián. És a dir, quan tens polítics amb una forta projecció personal, i és el cas de Gabriel Rufián, però també podríem dir d'Ada Colau, que tots dos han posat requisits similars. Clar. A veure, xatos, jo seré el vostre candidat, però si hi ha un mínim de condicions.
2: Clar, però aquestes condicions mínimes, Marc, que diuen Rufián, entenem que és que ell vol dir qui vol que l'acompanyi en la llista i que si no, doncs ho anirà a fer un altre partit, aquesta coalició d'esquerres.
1: És que el tema és aquest, és que condicions mínimes amb Gabriel Rufián mai han sigut tan mínimes, perquè el que vol Gabriel Rufián és tenir mans lliures per fer i desfer, per triar la composició del grup parlamentari, perquè, com has dit tu, o si ho has insinuat, ja ho acabo de rematar jo, es porta fatal amb la resta del grup parlamentari, són 7, són 6 per una banda i ell per l'altra, i el que vol és tenir llibertat absoluta per triar els companys de viatge per anar a cada dia a veure's la cara als escons del Congrés. Uh-huh. I és a dir, això el partit li diu, a veure, no és que no et vulguem deixar marge de maniobra, però diguéssim, abans que la figura de Gabriel Rufián, Esquerra Republicana és una plataforma política que ha de consensuar diferents interessos. Uh-huh. I jo em sembla que Gabriel Junqueras i Gabriel Rufián han tingut durant molt de temps, si no una relació d'estreta amistat, si una relació d'aquelles de que ens sabem portar, no? Que passa que, clar, les coses estan escalant d'una manera que el fet de que es triï Jordi Albert, la direcció d'Esquerra Republicana, diu, segurament Jordi Albert no és el diputat més carismàtic ni la persona més carismàtica dins d'Esquerra Republicana, però el que sí que té Jordi Albert és que té la plena confiança d'Oriol Junqueras. I això, en aquests moments, Oriol Junqueras és una cosa que valora molt.
0: I no vull ser frívola, doncs, que diumenge feu crispetes a partir de les 6 per treure l'entrellat, no?
1: Més crispetes, no puigvoltes, perquè crispetes. Quina temporada portem? Que farem un empat de
0: crispetes. Tu ompli la llibreta, que ja dic que s'us ha girat feina i de la grossa. Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Gràcies,
0: bona tarda. És que avui en aquest oasi hi ha una part social molt important. Volem aprofundir en una notícia d'aquesta tarda que ens ha impactat moltíssim.
2: Sí, perquè hem conegut el suïcidi d'una jove que treballava per Meta com a moderadora de contingut. Bàsicament, es passava tota la seva jornada mirant vídeos violents o de contingut sexual per decidir si aquests vídeos es podien penjar o no a les xarxes de la companyia. Per tant, estem parlant xarxes com Facebook o Instagram.
0: Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, com esteu?
0: És una jove francesa que va treballar a la Torre Glòries fins al febrer de l'any passat. Mm-hmm. Es va suïcidar aquest cap de setmana i ja ho havia intentat abans.
3: Sí, es deia Inés Mendoza i va treballar, com tu deies, de moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries del 22 al 25. Quan va plegar, perquè no podia més després ja d'haver acumulat diverses baixes de salut mental, i va tornar a casa seva, a França, a Grenoble. Aquest cap de setmana, quan era de viatge a Lió, es va suïcidar saltant d'un cinquè pis, tal com ha avançat La Vanguardia i ens ha explicat la seva família i el grup d'advocats que la representa. Ella ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara estava treballant com a moderadora de Meta. En aquell moment ho va atribuir a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés ens expliquen que estava al rànquing dels millors moderadors, és a dir, que era molt efectiva. I justament per això li donaven els continguts més bèsties, els més violents. Li feien veure sobretot contingut pedòfil, per treure'l de circulació, o vídeos en directe, als Facebook Lives, de gent que se suïcidava. Perquè per la gent que ens escolti i no acabi d'entendre què és aquest perfil, els moderadors de continguts, és la gent que fa com el filtratge del contingut violent que corre per les xarxes per eliminar-lo i que no arribi als nostres ulls.
0: Mm. Deies que ho sabem per la família, que de fet estan molt, molt afectats, que han anunciat que demandaran a la companyia de Mark Zuckerberg.
3: Sí, la família ha decidit emprendre accions legals. D'entrada, segur, una demanda civil o la laboral per reclamar una indemnització, però també es plantegen anar contra Meta per la via penal, és a dir, denunciar-los per homicidi involuntari, a l'entendre que la causa del suïcidi és clarament la feina. Les conseqüències bestials que arrossegava la Inés pel contingut violent que ja l'havia fet intentar-ho abans quan estava a Barcelona i pel qual l'empresa no li va oferir cap acompanyament psicològic.
2: De fet, formava part d'una demanda col·lectiva, més de 700 moderadors de contingut, com ella, contra les seqüeles físiques i psicològiques que els va provocar aquella feina.
3: Sí, en el seu cas, ella estava encara a mitges, és a dir, estava en els tràmits d'incorporar-se a aquesta demanda col·lectiva.
2: Sí.
3: Feia temps que estava en contacte amb els lletrats del bufet que ho porten, que són bastets advocats, que porten ja a més de 600 i pico moderadors, més uns quants que com ella, encara estaven en el tràmit d'afegir-se a aquesta demanda i ens deien que també porten uns 200 més moderadors de TikTok. És a dir, que en total han estat escoltant en els darrers mesos les històries terribles de quasi un miler de persones, la feina dels quals és veure sense parar durant hores i hores contingut violent, i entre els quals hi ha un historial molt important de conductes autolítiques i de problemes de salut mental.
0: Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que, com deia ara l'Andrea, representa aquests exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva, que ara està en aquesta demanda també a Meta pel suïcidi de la Inés. Bona tarda, Jordi.
4: Molt bona tarda.
0: Com esteu?
4: Doncs la veritat és que estem tot l'equip consternat, perquè no és el mateix que et diguin que això ja ha passat, que tot i així que un treballador mori al seu lloc de treball és algú aterrador, i l'altra és que la coneguis. Jo no vaig tindre l'oportunitat de conèixer la Inés, però una companya al despatx sí, es va entrevistar online perquè ja vivia a França i estem de dol tot l'equip.
0: La coneixia la teva companya, com deies. Què ens pots explicar de com estava? Ara l'Andrea ens n'ha fet 5 cèntims perquè ella va descriure ja un primer intent de suïcidi, és a dir, era una persona molt ja vulnerable, molt fràgil, molt destrossada.
4: Sí, correcte. I el més flagrant d'aquesta història és que ho comentàvem amb els companys del despatx, que feia tot. Ha fallat una empresa com és Meta, que tot i tenir els recursos suficients no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals com s'exigeix. que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat tres moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units i que la Inés no va deixar la feina de manera voluntària, sinó que, tal com ens va explicar ella, després del primer intent de suïcidi, és a través de la mútua del treball que estava rebent assistència mèdica, i són aquests, justament, els metges de la mútua qui, en lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, perquè tothom ens entengui, se la treuen de sobre.
0: Se la treuen de sobre. En quin moment la Inés es posa en contacte amb vosaltres? No sé en quin moment es suma als altres exmoderadors per fer aquesta demanda.
4: Sí, com comentàveu, la Inés no s'acaba finalment afegint, estaven els tràmits per fer-ho, es fica en contacte amb nosaltres a l'abril d'aquest any, el 2026, i ens troba una mica per la seva companya, que també era moderadora i també estava en la demanda.
3: Jordi, la història de la Inés és una història que heu escoltat ja diverses vegades, no? Ara deies tres suïcidis més a Barcelona, persones que acaben destrossades després d'hores i hores de veure aquest tipus de contingut. Què és el que us expliquen, no? Quins són aquests malsons que viuen durant anys, en el cas de la Inés, fins al 2025? I també com esteu vosaltres amb tota aquesta informació que esteu gestionant, no? Després d'estar en contacte amb pràcticament un miler de persones que han estat en contacte amb la violència i que estan, doncs, en situació d'estrès posttraumàtic.
4: Sí, totalment. O sigui, com comentava, és gent de carrer, gent de diferents nacionalitats, que sí que és cert que alguns venen d'històries de vida molt complicades, com tothom porta la seva motxilla darrere, però per descomptat ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys. Hem de tenir en compte que quan hi ha un desastre natural, un terratrèmol, els estats i l'estat espanyol no és una excepció tampoc, tenen equips de psicòlegs que estan altament qualificats per poder donar suport als familiars i a les víctimes d'aquests successos tan extrems, i aquesta gent no ho estava. Veien tot tipus de contingut extrem. La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el tema del contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi, ens va comentar, i altres tipus d'abusos sexuals cap a dones, ofília, t'expliquen històries completament aterradores. Que ens l'expliquin a nosaltres té un impacte profund, però ells, des de l'hora que van ser absolutes víctimes, per visualitzar-ho, perquè va tindre un efecte directe, els psicòlegs ens diuen, en l'hipocamp del cervell, que bueno, d'alguna manera és com que desactiva l'instint més primari de qualsevol ésser humà davant d'una imatge violenta, poder sortir corrents.
0: Sí, sí. De fet, en Jordi Vilella, que, com dèiem, és advocat de Bastet Advocats, que porten la demanda, en Jordi vam conèixer fa un any, vas venir, Jordi, amb la Iliana, ella és mexicana, va ser moderadora de Meta, és també una dels centenars de moderadors de contingut que ha demandat a Meta, a Facebook Espanya i a l'empresa subcontractada per la multinacional que operava a Barcelona, i hem recuperat un fragment d'ella en el que ens explicava aquí al balcó, en el que ho diu tot.
5: Para empezar, ya te dicen que trabajar, hacer para trabajar para Facebook, eso ya es como una súper emoción. Es como, wow, qué emoción, ¿no? Es un súper trabajo. Es como sentirte que estás en Silicon Valley trabajando para Mark directamente. Una vez que entré, ya nos dijeron que era para moderar contenidos. Sí nos dijeron que teníamos que ser como los barredores del odio del mundo, ¿ok? Íbamos a ser los que íbamos a eliminar los contenidos que violaban las políticas de la empresa para que los demás usuarios pudiesen tener una interacción sana en sus redes. Entonces, ya desde ahí sientes que vas a ser un superhéroe sin capa, de manera anónima, para que el resto del planeta pueda seguir siendo feliz. Nos sentíamos como muy bendecidos por poder pagar nuestras facturas, tener un empleo en donde el salario era más alto que la media, hay que decirlo. Pero por otro lado, el coste emocional nunca lo visualizamos. Yo no lo vi venir jamás, ¿no? La factura fue alta.
0: Barredores del odio del mundo, o sea, ellos havien de visualitzar tot aquest odi que corre pel món.
2: Jordi, et volia preguntar també, en quin punt està aquesta demanda i les perspectives que teniu com a bufet que puguin arribar a prosperar? És a dir, quin seria l'èxit? Perquè estem parlant d'una multinacional enorme que, a més, té una seu a un altre país, als Estats Units. En quin punt està tot plegat?
4: Bé, cal puntualitzar que hi ha diverses demandes interposades contra Meta i l'empresa que operava aquí en nom seu, que era Zelus i CCC Digital Services. Trobem una demanda de diferències salarials, una altra d'extinció del contracte, per demanant prèvia a l'acomiadament que va haver-hi que els treballadors poguessin marxar a l'empresa de manera indemnitzada, una demanda d'impugnació de l'acomiadament col·lectiu que va haver-hi en el maig, que es va celebrar el judici fa poques setmanes, i la nostra demanda, que està centrada en poder demanar danys morals per tot aquest contingut que van haver de suportar i les conseqüències que ha tingut. Ara mateix estem a l'espera que el jutjat, que s'ha declarat competent, en senyali data i les perspectives que tenim, doncs que cada cop que rebem més informació i recabem més documents, ens reafirmen en que l'absoluta manca de protocols de prevenció de riscos i que els danys són plenament constatats, tant pels nostres pèrits com tota la documentació que comentava que hem recabat.
3: Clar, és una feina aquesta que s'entén que és necessària, no? És a dir, com eliminar de les xarxes aquest contingut violent perquè no arribi, doncs, per exemple, a infants o a la ciutadania en general. Amb la vostra experiència, després de veure tants casos, no?, d'entrar a les entranyes de com funciona el sistema de moderador de continguts, quina creus que hauria de ser la solució? No sé si automatitzar-ho, per exemple, potser ho podria fer la intel·ligència artificial, o és que s'haurien d'adoptar aquests protocols dels que parlaves, un acompanyament psicològic...
4: Sí, exacte. La solució no la tenim. El que sí que des del despatx hem vist és que, doncs que el cas de l'Inés no és un cas aïllat, que no té sentit que per maximitzar els beneficis d'una empresa s'acabi amb la vida d'aquestes persones. El cas de l'Inés és molt paradigmàtic. Feia anys que ja no... ja feia un temps que no prestava serveis, se'n va tornar a casa seva en una situació supervulnerable i aquest malson la va perseguir. Els pensaments intrusius l'han acompanyat fins l'últim dels seus dies. Per tant, si aquesta feina ha de seguir existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim anàlogs serien, a nivell de tecnològiques, YouTube. L'empresa que opera des d'Irlanda, doncs, tenen com a cap del departament de wellness, que serien l'equip de psicòlegs, a una extraveïdora del Pentàgon dels Estats Units, per fer un exemple. Ah, sí? I entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar entre els treballadors i poder distreure's durant la jornada laboral. És a dir, sí que hi ha una implementació a nivell d'organització del treball que vetlla molt per la seva salut psíquica.
0: Jo et volia preguntar, ja que l'hem escoltada amb la Eliana, que ens va ser molt generosa, ens va explicar tot el que li havia passat, com està?
4: Doncs una mica com tots els treballadors, una mica després d'aquest temps d'acabar amb Meta, tots ens comenten, molts d'ells han tingut les seqüeles a posteriori, se'ls han agreujat algunes, els han sortit unes altres simptomologies i ens diuen que una mica anar tirant, anar aprenent a viure sent una víctima del final, com són com soldats que tornen d'una guerra. Nosaltres sempre fem el mateix paral·lelisme.
0: Que ben definit. Joan, tens un minut, no?
2: No, ja està, perquè anar mirant el rellotge, però bueno, sí, jo crec que estava interessant parlar de què pot substituir, i la Selva Orejón, jo recordo que ens va parlar un dia que la intel·ligència artificial s'estava entrenant justament per poder substituir la feina que estan fent aquestes persones. Sí.
0: Jordi Vilella, advocat de Bastet Advocats, que representa els exmoderadors de Meta en aquesta demanda col·lectiva. Moltíssimes gràcies per atendre un cop més al balcó.
4: Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta gent que de ben segur que els repara que tot això se pugui saber i que socialment la gent prengui consciència.
0: Una abraçada, de veritat.
4: Una abraçada.
0: a 2 minuts i el dia en 5 minuts per l'Andrea Villòria i la Núria Vilamana. Adéu, Andrea.
6: El balcó.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
10: Cuando usted quiera.
9: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
10: Todo el tiempo que quiera.
9: ¿Y todas las burbujas que quiera?
10: Todas las burbujas que quiera.
9: ¿Y todo el relax que quiera?
10: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
11: Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever.
12: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
14: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar por Segura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
15: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
7: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
16: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
17: És dijous 8 d'octubre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
6: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
17: Ho acabem de sentir ara al balcó. La família d'una moderadora de continguts de Meta, la matriu de Facebook i Instagram, demandarà a la multinacional de Silicon Valley pel suïcidi de la seva filla. La jove va treballar a Barcelona fins l'any passat revisant vídeos de gent que es treia la vida en directe de pedòfils i altres escenes violentes. Aquesta dona era una de les 700 persones que va posar una demanda col·lectiva contra Meta al·legant que havien patit estrès posttraumàtic després de passar hores i hores veient un contingut molt dur. El seu advocat, Jordi Vilella, relatava així els fets al balcó.
18: Ha fallat una empresa com és Meta, que tot i tenir els recursos suficients no va aplicar la llei de prevenció de riscos laborals, com s'exigeix, que ja havia passat altres vegades. També cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units.
17: La noia es deia Inés, era francesa i va treballar a la Torre Glòries entre 2022 i 2025 quan va plegar per problemes de salut mental que la van deixar al límit. L'advocat ha dit que els moderadors eren com soldats que tornaven de la guerra. I en clau política, la notícia del dia és que la direcció d'Esquerra Republicana té preparat un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per si finalment les negociacions sobre les llistes per les properes eleccions no arriben a bon port. És el diputat del Parlament Jordi Albert, de la confiança de Junqueras. Les negociacions continuen i s'han de resoldre abans d'aquest diumenge, Laura Pons.
19: Sí, Jordi Albert ja ha començat a recollir avals per poder presentar-se com a candidat quan finalitzi el termini aquest diumenge. La direcció continua prioritzant que sigui Rufián el cap de llista, però la relació amb la cúpula fa temps que no és fluida i tampoc ho ha sigut la relació amb els seus companys al Congrés. Rufián diu que vol presentar-se per Esquerra, sí, però també reclama unes mínimes condicions per ser candidat, per poder tenir un equip i uns diputats de confiança, tot i que el partit vol acotar-li el terreny i intentar que no vagi tan per lliure com consideren que ha passat en aquesta passada legislatura. La negociació continuarà en els propers dies, però la direcció ja pressiona Rufián amb una alternativa de la confiança de Junqueras.
17: I encara amb aquestes eleccions al Congrés, a l'horitzó, Ada Colau ha dit aquest matí a la SER que està disposada a liderar el Frente Amplio, l'espai que quedarà a l'esquerra del PSOE, que fins ara ara ocupava Sumar. Posa així una condició, que Podemos s'assumi a aquesta candidatura. Són declaracions a l'Hoy por Hoy.
20: Porque si se entiende que yo puedo ser una persona de consenso que ayude a hacer realidad ese frente amplio, pues por supuesto que me honra y ya he dicho que estoy dispuesta a ayudar, por supuesto. Y tenemos que lograr que no hayan dos o tres papeletas de la izquierda en las próximas elecciones.
17: Sobre els aiguats dels últims dies a Catalunya, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, calcula que el temporal ha costat més de 115 milions d'euros a les empreses afectades. Són sobretot companyies del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els Vallesos, Pol Valero.
21: Tres de cada quatre companyies consultades ha patit afectacions i la majoria han hagut d'aturar o reduir l'activitat en algun moment. Només al Vallès Oriental les pèrdues són de 55 milions d'euros. Un exemple és l'Eric, propietari del restaurant Casa de Menjars de Vilanova del Vallès.
22: Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant.
21: Per això, Pimec reclama reforçar els ajuts directes a aquestes empreses i considera insuficients els 5 milions d'euros que ha previst el govern.
17: I ara que sembla que el pitjor del temporal ha quedat enrere, és moment per veure què ha passat, sobretot meteorològicament. Els experts avisen que dilluns passat, durant els aiguats, es va formar un cicló tropical al Mediterrani, un fet completament inèdit, sense precedents. Juan Jesús Gómez és investigador de l'AEMET i meteoròleg superior de l'Estat.
23: Y empezamos a tener fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados. Y tampoco los modelos que surgen de un conocimiento acumulado, ¿no? por el clima de la región, pues los modelos también van a tener dificultades y cada vez van a tener más.
17: Declaracions de Gómez de l'Hoy por Hoy de la cadena SER, on també ha comentat que la principal causa de la formació d'aquests fenòmens atmosfèrics que són inèdits al Mediterrani és que l'aigua del mar està batent tots els seus rècords de màximes temperatures. Això és tot per ara. Us quedeu ara amb la Núria Vilamala i la graderia del balcó i després especial Hora 25, avui des del recinte modernista de l'antic Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb José Luis Sastre i tot l'equip. Fins ara.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Després d'una aturada de seleccions que per alguns s'ha fet eterna, ara sí, els clubs ja treballen amb els jugadors internacionals i el retorn de la Lliga ja el tenim aquí. Som dijous 8 d'octubre amb el Toni Suárez al control tècnic. Va, que torna el Barça.

0: I arrenquem amb una bona notícia, perquè fa pocs minuts el Barça ha anunciat la renovació d'una de les perles de la Masia, que ara triomfa, i de quina manera. El primer equip, Xavi Espart, ha renovat amb el Barça fins al 2030. Una gran notícia pel conjunt blaugrana, que s'assegura la continuïtat d'un Espart que està rendint a un gran nivell aquesta temporada. Tot plegat mentre el Barça es prepara per tornar a la competició i per rebre el Getafe dissabte a 6:45 de la tarda. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Va, que ja torna el futbol, ja està.
1: Per fi s'ha acabat això de les eleccions.
0: Ja ho tenim aquí. A veure, Nil, el Barça ja entrena ara sí amb tots els jugadors internacionals, però el que encara no entrena amb l'equip és Rafinha, no?
1: Sí, de fet, avui és el primer dia, imagina't, estem a dijous, sí. El partit del Barça és dissabte a la tarda, és el primer dia en el qual Hansi Flick pot comptar amb tota la plantilla, això sí, sense Rafinha, és l'únic futbolista que avui encara no ha trepitjat la gespa, que s'ha quedat fent treball específic al marge, pel que ens expliquen. Rafinha demà es provarà, Rafinha demà el més normal és que entreni amb l'equip, ho explicarem, de fet, allà estarem a partir de les 11 del matí, que podrem veure el primer quart d'hora d'aquest entrenament abans de que parli Flick a la prèvia, i en principi ha d'estar disponible pel partit contra el Getafe. Una altra cosa que crec jo que és difícil és que jugui de titular. El més normal seria que Rafinha descansés, que aquí fos titular en principi hauria de ser Gabriel Jesús, un Rafinha que en principi, si fos la final de la Champions dissabte, jugaria segur, però que en aquest sentit doncs el més normal és que descansi. Més enllà de Rafinha, han tornat ja els 6 internacionals espanyols que ja van arribar el dimarts de matinada. Dimecres van tenir descans, avui han entrenat, igual com Livakovic i també Anthony Gordon, en els últims que faltaven per arribar. Per tant, el Barça que comença aquest turmalet dissabte a 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou, amb la interrogant encara aquesta hora de Rafinha, però amb el convenciment de que el brasiler podrà estar a la convocatòria.
0: Important que no es prengui cap risc, sobretot tenint en compte el calendari que li ve al Barça, que déu-n'hi-do. Per cert, Nil, si dissabte juga, que tot fa pensar que sí que jugarà, Gerard Martín arribarà als 100 partits amb la samarreta del Barça, eh?
1: Sí, és una història segurament una mica atípica, un futbolista que va arribar a la temporada 23-24 per jugar al filial, que s'ha acabat guanyant la confiança de Hansi Flick. De fet, en el primer partit oficial de Hansi Flick contra el València la temporada 24-25 ja el va fer debutar juntament amb Pau Víctor, un Gerard Martín que avui al matí Fermín ens recalcava que té un 60% de guanyats, duels guanyats, és a dir, per sobre fins i tot de Pau Cubarsí, i un 90% d'encert a la passada, i que des d'aquell 25 de novembre de la jornada 13 de la temporada passada, la qual Hansi Flick el va posar de central, ha jugat 34 de 48 partits com a titular en el Barça, va superar els 3.000 minuts la temporada passada, 6è jugador amb més minuts, el futbolista de camp amb més partits jugats juntament amb Eric García. Per tant, una peça indiscutible, un triomf segurament de la classe obrera. I avui el que t'hi jugues, hem parlat amb Pau Víctor, que precisament va debutar el mateix dia aquell amb el primer equip del Barça, íntims amics des de que jugaven al filial a primera ref amb el Barça, i Pau Víctor que ens ha parlat d'algunes de les claus de per què Gerard Martín avui és indiscutible al Barça.
2: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya, i crec que és el seu punt més fort.
1: Aquest és Núria, Pau Víctor parlant del punt fort de Gerard Martín, com deia, íntims des de fa ja bastant temps. Ara en Pau Víctor, que està brillant a Portugal, s'ha posat de moda, de fet també ho va fer ja aquesta setmana Arnau Tenes al Que t'hi jugues, elogiar el que per molts és el millor jugador del Barça aquesta temporada. També ho ha fet Pau Víctor parlant de Rafinha.
2: No, és increïble, o sigui, un jugador que té la capacitat de defensar com ell fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha, perquè totes les enxufa cap a dins, és espectacular, i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
0: Doncs demà estarem pendents de l'entrenament del Barça previ a aquest Barça-Getafe i del que pugui dir Hansi Flick en roda de premsa, ens ho explicaràs tot. Nil Solà, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: I un altre apunt en clau blaugrana, perquè el Barça femení ha demanat a la UEFA canviar la data del partit contra l'Arsenal perquè coincideix amb la vaga general. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: El partit, corresponent a la quarta jornada de la fase de Lliga de la Champions, s'ha de jugar l'11 de novembre, que és el mateix dia que s'ha convocat la vaga general a tot el país.
3: Doncs sí, Núria, el Barça és conscient que un partit en un dia de vaga general pot arribar a causar molts problemes d'operativa a l'estadi, però també per tots els aficionats que s'hagin de desplaçar, així que ja li han traslladat a la UEFA la problemàtica, se li ha demanat una solució i el club blaugrana proposa moure el partit el dia d'abans, és a dir, en comptes del dimecres 11 de novembre, que es jugui el dimarts 10 de novembre i així evitar que coincideixi amb el dia de la convocatòria de la vaga general.
0: I quina és la resposta de la UEFA, Anna?
3: De moment la UEFA ha rebut el missatge del Barça, l'han elevat a les màximes instàncies i el següent pas és que es posin en contacte amb l'Arsenal, amb el club anglès, per saber si ells estan d'acord amb canviar la data del partit. A partir d'aquí el Barça ja només pot esperar la resposta definitiva de la UEFA, però evidentment els despatxos del club blaugrana esperen que la UEFA accepti també l'Arsenal canviar aquesta data del partit, perquè jugar en un dia de vaga general pot arribar a ser problemàtic i caòtic.
0: Doncs estarem pendents de com acaba tot plegat. Gràcies, Anna.
3: Gràcies, Núria. Una abraçada.
0: Passen 7 minuts de 2:15 de 9 de la nit. Més coses a la graderia.

0: comentàvem ara, aquest cap de setmana per fi torna a la Lliga i l'equip que inaugurarà la jornada serà l'Espanyol demà a les 9 de la nit al camp del Màlaga. Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Torna a la Lliga i l'Espanyol torna aviat perquè jugarà demà al camp del Màlaga, el cué de la Lliga, i l'Espanyol, és veritat, Elena, que no arriba en una situació fàcil, dues derrotes consecutives abans d'aquesta aturada de seleccions i la sensació que veure què acaba passant amb Manolo si les coses no van bé, no?
1: Sí, perquè amb aquestes dues derrotes contra l'Elx i el Rayo van aixecar molt soroll al voltant de la figura del tècnic, de Manolo González, i avui ha volgut deixar clar al gallec que ell la pressió d'això de ser entrenador de l'Espanyol la sent des del primer dia. Fins i tot ha dit que quan ja era entrenador del filial ja sentia aquesta pressió, que sap conviure amb ella i que, malgrat pot entendre les crítiques pel joc d'aquestes darreres setmanes, ell no se sent qüestionat.
2: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Jo a dia avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Quan agafava el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Manolo, el més pur estil. Manolo, ja el sents. Núria, agraït també les mostres de suport del vestidor d'aquests dies. Sentíem a Omar aquesta setmana fent-ho també, Brian Zaragoza, el que t'hi jugues, per exemple, Edu Expósito també el va defensar moltíssim, i també ha volgut agrair les paraules del director general esportiu, de Monchi, que també el va defensar al Larguero fa uns dies, i a les darreres hores ho ha fet al diari Esport, on ha dit Monchi que mai s'ha plantejat cessar a Manolo. Diu Manolo que està fort per seguir endavant.
2: Que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important que... Ja estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve. També entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Manolo sempre és clar a les rodes de premsa, això a Elena no li podem retreure que no ho sigui, perquè clar, ho és sempre Manolo, però a veure, clar, a priori demà vas al camp del CUE, és veritat que fora de casa els partits sempre costen més, però la sensació és que, excepte que la derrota sigui, diguem-ne, allò contundent i que l'Espanyol no competeixi, entenc que Manolo no cauria.
1: Això és el que ha dit el...
0: No estem al cap de l'Espanyol ni res,
1: això,
0: eh?
1: Això és el que ha dit Monchi, almenys en les darreres hores, que confien en ell per liderar aquest projecte. I soroll a banda, Núria, al voltant de Manolo, la bona notícia en clau espanyol és que ha tornat el capità Javi Puado a una convocatòria. Ho fa 9 mesos després de trencar-se el lligament creuat anterior del seu genoll dret. Se l'esperava per després de l'aturada. Veurem si té minuts o simplement el porta per entrar en dinàmica d'equip. Ha dit Manolo que si és necessari està preparat Javi Puado per tenir els primers minuts, i a falta de Quique García, que continua lesionat, té pràcticament el tècnic disponible a tota la plantilla. Ja és de Màlaga l'equip amb 24 futbolistes, entre ells també Andoni Gorosabel, que encara no ha debutat en partit oficial, i Javi Hernández, que ja està recuperat de les molèsties que el van fer tornar abans de la concentració de la Sub-21.
0: Doncs una bona notícia, sobretot el retorn de Javi Puado, 9 mesos lluny del terreny de joc, però demà tornarà a la convocatòria. Elena, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Núria.
0: 8:45, fem una petita pausa i més coses a la graderia.
3: La graderia del balcó.
4: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
5: Tiri, tiri, tiri.
6: Vamos a intentar contar en 20 segundos
7: el seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Pero es que es tan completo que no sé si cabe. Vamos, que tiene todo lo que tu mascota...
6: Nada, que no cabe.
7: Pero tiene un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
9: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana...
8: O los 10 días Nissan...
9: ¿Cómo?
5: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
9: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entrades a auditori.cat.
12: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.

0: I arribarem a 9:15 de la nit. La primera divisió ha estat aturada durant 3 setmanes. La que no ho ha estat és la segona divisió. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I de fet, avui, 2 dies abans del partit, el Sabadell ha començat un viatge complex per jugar contra el Ceuta.
1: Doncs sí, Núria, el feixuc desplaçament ha començat avui en avió cap a Jerez, on l'equip farà la primera parada per entrenar abans de l'enfrontament. Divendres, en canvi, el viatge serà per carretera fins a Algesires, on després d'entrenar agafaran un ferri fins a Ceuta per disputar el partit de dissabte, que és a 4:45. Passat tot aquest calvari, els catalans encara els quedarà la tornada, sumant un total de 4 dies de ruta. Per acabar de coronar l'experiència, avui Ferran Costa ha confirmat en roda de premsa que diversos jugadors es troben indisposats per un virus, tot i que no ens ha especificat quins són. En la compareixença ha estat fidel al seu estil, mostrant un paper amb un 50 escrit, la xifra que ha marcat com a objectiu per assegurar la permanència.
2: Pues mira, t'ensenyaré el que miro jo, que ho miro sempre quan me'n vaig a dormir, quan em llevo, ho porto aquí al mòbil sempre. Mira, això és el que miro jo. I cada setmana vaig apuntant aquí, intento que cada setmana anem sumant. Jo sóc una persona que aquí ningú m'ha regalat res, aquí moltes vegades m'han dit que era molt difícil això de ser entrenador, que no eres futbolista, i al final a base de pencar i de tirar i de tenir un pla i no fer-li absolutament cas a ningú, pues mira, pues he anat donant passes endavant.
1: També ha fet èmfasi en la dificultat de la competició.
2: Que l'equip hagi estat capaç de guanyar partits, de puntuar amb regularitat, no ens pot fer pensar que això costa menys del que realment costa en aquesta categoria. Perquè si no portaríem 12 anys seguir jugant a segona divisió i hauríem disputat 8 play-offs d'ascens. Però és que penso que no ha estat així. Llavors, no ens acostumem a sopar pernil ibèric i una copeta de cava, perquè això no és un normal. El normal són altres coses, llavors.
1: I un fet positiu a recalcar és que durant l'absència de l'equip el club aprofitarà per replantar la gespa de l'estadi.
0: Gràcies, Jana.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Al bàsquet.

0: En punt de 9 de la nit, Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: En bàsquet, el Barça demà té un nou partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
1: Un Barça que tindrà 4 partits consecutius a casa, 3 d'ells d'Eurolliga, començant per demà a 8:45 contra els Alguiris Kaunas. D'això n'ha parlat Sekulić en la prèvia del partit. Diu que volen treure avantatge d'aquest fet i sobretot aprofitar que no hi ha desplaçaments, doncs, per fer feina tàctica. Sekulić, que també ha parlat del tema de la setmana, la possible compra, absorció de la NBA sobre l'Eurolliga.
2: No paro molta atenció a això, jo no puc canviar res. Puc donar la meva opinió, però no crec que això pugui canviar res. Doncs esperem que l'acord final pugui beneficiar el bàsquet europeu.
1: També ho ha fet un dels capitans de l'equip, Kevin Panther, que encara no té clar si pot ser bo o dolent pel bàsquet.
2: He tingut aquesta conversa molt amb molta gent, però no ho sé perquè no en sé gaire informació. Així que és difícil. Tinc la meva opinió sobre el tema. Funcionarà, no funcionarà, no ho sé. Però saps que encara estic investigant i llegint coses i buscant coses, perquè no estic gaire segur.
1: Bones notícies que ara demà per Sekulić, Josh Nebo i Tosan Ebuwan han entrenat amb l'equip i ha dit el tècnic eslovè que tenen grans possibilitats de jugar demà. Recordem que Nebo no juga des de la final de la Supercopa i Tosan no ha debutat amb la samarreta blaugrana. És baixa d'última hora Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor, no ha entrenat avui i estarà uns 10 dies aproximadament de baixa. Demà a 8:45 al Palau, Barça-Alguiris.
0: Gràcies, Arnau.
1: Adeu, Núria.
0: I avui han passat més coses al món de l'esport. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem algunes notícies que ens ha deixat el dia d'avui. La primera és que Alexander Seferin optarà a un quart i últim mandat com a president de la UEFA.
3: Sí, Núria, el màxim dirigent de l'associació ha donat marxa enrere en la seva postura inicial i ha decidit presentar-se a les eleccions de 2027, com ha anunciat un comunicat a la UEFA. L'eslové, que últimament sembla portar-se millor amb Joan Laporta, ha comunicat la decisió final durant una reunió a Berlín amb els presidents i secretaris de les 55 federacions nacionals. El punt clau en aquest gir ha sigut la insistència de les federacions en demanar a Seferin que reconsiderés presentar-se a la reelecció.
0: Més coses en futbol, perquè Haaland s'ha pronunciat per primer cop sobre les acusacions al Manchester City.
3: Sí, la Premier League va declarar culpable a l'equip Citizen de

0: Champions.
1: Exacte, fa uns minuts que ha començat el partit que enfronta els blaugranes amb l'equip romanès. De moment el marcador és de 1-0, favorable al Barça, al minut 4, sí que acaba de començar. L'equip blaugrana vol refer-se de la dura derrota de la setmana passada contra el Vesprem hongarès a la final del Mundial de Clubs. Malgrat no aconseguir el títol, els de Carlos Ortega venen amb bona dinàmica a la competició, després de guanyar a domicili contra el Marsella a la jornada anterior. El porter islandès Víctor Hallgrímsson ha sigut baixa pel partit.
0: I una última notícia, perquè Dani, hi ha una nova campiona del món en judo i és catalana.
1: Doncs sí, la lleidatana de 24 anys, Ai Tsunoda, de pare japonès i mare francesa, s'ha proclamat campiona del món de judo a Bakú, a la categoria de menys de 70 quilos. És la primera catalana en la història en aconseguir-ho i la setena pel que fa a la Federació Espanyola. Tsunoda, que es va quedar sense medalla als Jocs Olímpics de París en perdre el bronze amb l'austriaca Michaela Polleras, ha aconseguit la revenja en batre la mateixa judoteca a la final del campionat.
0: Gràcies, Dani.
1: Moltes gràcies.
0: Ens espera protagonista. Falten menys de 3 mesos perquè arrenqui una nova edició del Dakar, però a dia d'avui hi continua havent molta incertesa i encara cap seu confirmada. El conflicte Orient Mitjà dificulta que el ral·li més dur del món es pugui disputar a Aràbia Saudí i és per això que ASO, l'empresa organitzadora de la carrera, té preparat un pla A, que és que es pugui disputar a Aràbia, però amb alguns canvis, i un pla B, que seria que el Dakar tornés a Àfrica i es disputés al Marroc. I avui, aquí a la graderia del balcó, ja ens escolta el Josep Padró. Ell va ser el segon classificat del Dakar a la categoria Original by Motul l'any passat. Ara, evidentment, està vivint de primera mà tota aquesta incertesa i, de fet, fa pocs dies es va reunir amb David Castera, el director del Dakar, que ha explicat a tots els pilots una mica com està la situació. Josep Padró, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Com estàs vivint tu tota aquesta incertesa que ara comentàvem al voltant del que passarà en aquesta edició del Dakar?
2: Bé, doncs complicat, no? Al final per nosaltres és un event molt important. Treballem tot l'any tant a nivell de patrocinis com de preparació personal o mecànica per arribar al gener en les millors condicions. Ja de per si és tot molt complicat per nosaltres. Només faltava això, no? La veritat és que ens dificulta molt la feina.
0: Aquests últims dies, Josep, crec que has pogut parlar, no?, amb el David Castera, el director del Dakar, que us ha explicat una mica als pilots com està la situació. Què és el que us traslladen a vosaltres?
2: Bé, crec que era molt adient aquesta xerrada que va tenir. Ens va venir a veure a alguns equips o alguns participants ara en el Rally de Marroc. Hi havia una prova del Campionat del Món. I bé, la veritat és que feia temps que jo crec que s'estava demanant aquesta xerrada o aquestes explicacions, perquè fins ara no teníem més notícies que l'ASO únicament plantejava anar a Aràbia, quan, bueno, portem tot l'any sabent la situació difícil que hi ha allà, no? Doncs es va reunir amb nosaltres i ens van transmetre que l'objectiu principal és poder disputar el Dakar a Aràbia, que així ho porten treballant tot l'any, igual que els anteriors. Sí que estan fent modificacions molt importants en el recorregut per anar a la zona nord d'Aràbia, que és on hi ha menys conflicte, o no hi ha conflicte, segons ens diuen, però són realistes i són conscients de que el primer és la seguretat de tots nosaltres i d'ells també. I donada la situació, pues, tenien que plantejar un plan B i assegurar que la cursa va endavant, no? Aleshores, bueno, pues la veritat és que dona una mica de tranquil·litat a tots, saber que com a mínim són realistes, són conscients de que tots estem molt preocupats i de que si no hi ha les garanties mínimes per poder fer una carrera en condicions, com a mínim que s'estigui treballant en una alternativa.
0: I us van explicar si aquest pla B efectivament era que es disputés al Marroc?
2: Sí, ens van dir que actualment l'alternativa més viable que hi ha donat el poc marge de temps que tenim, és el Marroc. El Marroc, bueno, precisament estàvem allà fent el Campionat del Món. El Marroc és un país que

0: Avui en dia té una estabilitat política que dona la seguretat per poder fer un event d'aquesta magnitud. Tenim l'experiència de molts anys a nivell competitiu i a nivell de ral·lis, que sabem que hi ha les garanties per poder-ho fer a alt nivell, i penso que per ells és una facilitat. Ho tenim molt a prop de casa, a nivell logístic és molt més viable que no pas Aràbia, i en poc temps penso que és l'alternativa real que podem tenir.
1: El que sí, no? Una mica la conclusió que n'extraiem de tot plegat és que tant si és el pla A com si és el pla B, el Dakar tirarà endavant.
0: Correcte, correcte. Això al final és el que tots volíem escoltar, que hi haurà Dakar, que no ens estem preparant en va, també donar tranquil·litat a tots els nostres patrocinadors i equips, perquè al final té un impacte econòmic molt fort el Dakar, i és la millor notícia que podem tenir.
1: I ja per acabar, Josep, ho comentava al principi, l'any passat vas acabar en segona posició. No sé quins objectius et marques de cara a aquest Dakar. No sé si et veus fins i tot aconseguint el títol o ets una mica més prudent.
0: Bueno, penso que ens toca pensar en això. L'any passat vam ser molt prudents, era la nostra primera edició en aquesta categoria, era el nostre tercer Dakar, però era el primer que fèiem amb Original, i vam anar sent molt conscients que és una categoria molt complicada, però penso que vam demostrar que tenim opcions. Vam guanyar 8 etapes, crec que vaig ser superconstant i va sortir un gran Dakar, així que penso que aquest any el discurs té que ser un altre. Penso que és realista pensar que podem anar a lluitar per la victòria, així que l'hem de preparar. Soc conscient de que el Dakar és una cursa molt llarga, que hi ha molts factors que poden tombar la balança cap a un costat o cap a un altre, però com a mínim la mentalitat és una altra. Ja sí que m'he preparat molt bé l'any, de forma molt professional. Aquest any ja tinc més marques que m'apoyen, així que espero poder lluitar per la victòria i portar una alegria a casa.
1: Doncs, Josep Pedró, estarem molt pendents de com acaba tot plegat amb el Dakar. Celebrem que es pugui disputar, veurem finalment quin és l'escenari i sobretot seguirem de prop i esperem que efectivament puguis aconseguir aquesta victòria. Josep Pedró, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a la graderia del balcó.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: 3 minuts per arribar a les 9 de la nit, la graderia es va buidar. Fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 de la nit, a les 12 del migdia, al Què t'hi jugues. I ara us deixem amb Hora 25, amb José Luis Sastre, avui amb un programa molt especial des de l'edifici modernista a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Que vagi bé, fins demà.
2: La graderia del balcó, amb Núria Vilamala.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
5: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
7: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacer la realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
8: Psst. Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
9: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,